0: Aviam, un, dos, tres, i això amb tots.
1: Gràcies, Convergència! Això a la missa! La terra és pla de penya!
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: fet un besito. A veure, a veure.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. She's crazy like

0: Son las 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars Caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim doncs una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants doncs que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs no es detecta cap altre accident ni avaria tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però en general amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest astrarrei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte a ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
0: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
2: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
7: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, ella ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
8: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no, hi hagi una aproximació primer humana davant d'aquestes qüestions, humana, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
7: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
2: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de 3 edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
9: Façanes de fibrociment escardades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
10: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda perquè, segons els seus advocats, no li veuen viabilitat.
9: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006, però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat 2 valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
10: Els dos indiquen que que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
2: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall del Ges, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge dos dies a la setmana. Representants de la Vall del Ges es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
11: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
12: Tocava a vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana.
13: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
14: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura en la que pugui informar els veïns.
11: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
2: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
15: no són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment s'havia d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val, per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir, van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
16: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo, no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
2: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: I quan és 7:15 us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la llei de costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
17: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan van venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: El consistori també ha mostrat el seu suport a la 40ena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
2: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool 2 cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy es que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i, com et dic, crec que a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no? En totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot, i la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están pues bueno, intentando encajar, igual que nosotras. Creo que va a ser un partido muy disputado y que pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado pues es el que se lleve los tres puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los tres puntos.
0: I un darrer apunt en rugbi, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Sant Boiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut, però, descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per a elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sallarovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: la xarxa de comunicació.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumen un segon accident, també sumem, de fet, un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no s'apujaran més.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
3: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
4: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
5: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
4: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
6: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els trossos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
1: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit...

0: van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De plans lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant en biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
0: Sí, no, la autoritat està de moda i no és només de moda, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques de govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar en un altre horitzó cara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys, és impossible, i no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, duren menys de 4 anys, per tant no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap, almenys durant 15 anys i almenys en públic, que en privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
1: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
0: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa, i per

0: hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
1: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
0: Bon dia a vosaltres, gràcies.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
3: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
3: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
6: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
3: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
7: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
8: Seu com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
7: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
1: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
9: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'una alumna de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
10: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-mos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests potser la meitat eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
9: La manca de connexions afecta especialment els estudiants que encara no tenen carnet de conduir i, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.
1: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge, per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador, amb 20 punts.
11: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
1: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanc i vermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
12: Amb pinces, així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
13: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
12: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
1: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
14: He jugado toda la vida de 6, de pivote, pero sí es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir y bueno, pues ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo, puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar, entonces si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
1: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar dues victòries en dos partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
15: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivots que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
1: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
16: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
3: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 5 accidents, amb 5 camions implicats en cadascun d'ells. No 5, però un camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de l'AP7 a Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi, i això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, que hi han topat 2 camions, un d'ells ha bolcat, i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la P7, també hi ha només un carril obert, però una topada entre un turisme i 2 camions, i en el cas, per exemple, del Guaire, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril, la Nacional 154, un altre camió articulat, ha bolcat, i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, matí que endega molt complicat. L'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
2: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
5: Així de clar, Helena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació, com toca per les dates, a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir. No són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols demà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Helena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
6: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
2: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
7: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
8: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
7: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
2: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
9: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
11: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
9: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
9: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
2: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
13: Molt bon dia. Sí, el matí de ple, justament. Bon Junts, dia, moltes gràcies.
2: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
13: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot el que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que ha passat és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a la... doncs aquesta ordenança de civisme, eh? Però insisteixo que el dubte no era en cap cas el burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer, i de fet aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
2: Expliqui'm doncs, la raó de fons que explica aquest vot favorable.
13: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles, nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar amb la cara tapada, en podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat, i la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
2: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
13: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones doncs, han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada i per tant has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los i veure doncs, que el millor per poder s'integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent, que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
2: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui, bon dia, i evidentment donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
13: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
2: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibas de la Televisió de Girona.
14: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
15: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es facin una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
16: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, habitatge...
14: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: I a vegades actuar...
2: Bon dia, companys. Doncs així és, al matí es viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
3: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per l'Ajuntament, i estem delegats a que això estigui en unes condicions de neteja, higiene, accés públic per als peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus, que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim i seguim amb música ara. La música de Rosalía, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
4: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
2: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
1: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
3: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
1: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i, com cada setmana, fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar a Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt, compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a 9:15, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes. Preguntes que els grups parlamentaris d'aquí uns minuts hauran de fer al president Illa i solucions que també exposaran, perquè els diferents grups parlamentaris tenen uns deures. David Cid, portaveu parlamentari de Comuns, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Teniu uns deures aquest matí, que és exposar, preparar, proposar una llista de possibilitats, objectius, d'accions. Què farà Comuns?
3: Bé, és evident, tu deies ara, que estem davant d'una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I al final, diguéssim, la traca final ha estat aquesta, no, crisi, però també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta, i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar, no, a aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient clar, no, que amb aquestes calors és impossible fer classe, no, i que és conseqüència del canvi climàtic, i hem de donar-hi resposta.
2: David, si dues propostes, les que presentarà aquest matí Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però en les aules, a més, què més es necessiten a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalles, tornem als llibres?
3: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada, eh? I, per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar, no, a una dinàmica, per exemple, no, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que aquest és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora, no? I, per tant, evidentment, jo insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar, no, cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos, i segurament de posar-nos d'acord, doncs, amb això, que, no, una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
2: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el Govern Central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quina és l'anàlisi, el calendari? Com ho veieu des de Comuns?
3: Jo crec que ho hem dit per activa i per passiva, no? Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel Govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I, per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge, i això vol dir moratòria de desnonaments. I aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa,

0: endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
1: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
2: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
3: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
2: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament que en declaracions fa pocs minuts aquí a les notícies en xarxa explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
4: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge, tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, també PSOE i Junts en concret, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
5: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
7: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen,
5: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
8: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
5: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia

0: amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
1: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè en principi no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
2: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso... Claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
0: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui obrim la crònica en bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
3: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89-82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge, 45-44. El duel va estar marcat, va estar ajustat fins al final quan l'encert dels de Sekulic, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
4: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
3: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
5: amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
6: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
5: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
3: En handbol, el Barça inicia d'aquí a poca estona la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Pinheiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran 2 partits més de la fase de grups, contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és Timothy Engesan.
7: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, West Ham y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
3: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, un quart d'una, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
0: Molt bé, gràcies, Cristina.
3: Que vagi bé.
0: Que vagi bé, bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
8: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
9: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques diferents. 3 existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
10: Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: Bola negra.
14: ¿Por qué te han echado la bola negra?
15: ¿Qué te han dicho?
16: Que soy homosexual.
17: ¡Mayday! ¡Mayday!
18: Buen chico.
9: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
19: Tranquilo, ya está.
20: Yo, Raisa.
21: ¡Ah!
20: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
21: Nunca había tenido una mejor amiga.
20: Yo tampoco. ¡Vamos!
9: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'Illa Oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls de la canalla.
11: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
12: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
13: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, oh! I tal dia com avui, però del 2005, el Futbol Cardedeu estrenava entrenador i era Ansito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
12: I quin sant mai va veure els partits, ni va saber-ho mai?
13: Doncs Sant Lli. Oh! Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
12: Oh, quina pena! Déu vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
13: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
14: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
12: I a paraules d'àvia...
15: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
13: Que el que vol dir bàsicament és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com per exemple...
15: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut l'enteniment! No tinc pas jo tants diners!
13: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'Horta.
16: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
12: Maria! Alerta amb els hotels d'insectes! Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
13: I quins experts m'han dit això?
12: En Jan Easter, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
13: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'escola Bressol La Granada.
12: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
13: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
12: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
13: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles Bressol municipals en els propers cursos.
12: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
13: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
12: Que bombin el temps! O millor dir que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35
13: ja és tardor?
12: Sí! Iu, castanyes!
1: Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera.
19: Castanyes per la muntanya,
1: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
19: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop. Ai, no me'n recordo de més.
1: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això arribem al No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu.
13: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
1: Feina feta.
22: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
23: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És divendres 24 de setembre, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I també sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, com sempre, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per la tertúlia. Avui, en concret, amb la periodista Esther Rovira, parlarem sobre un dels temes que ha portat més cua aquesta setmana i és sobre la crisi de l'habitatge. I després acabarem el programa amb la secció dels clàssics musicals amb Jaume Espuny, que avui escoltarem la banda sonora de la pel·lícula Once, del 2007. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els tres ajuntaments de la Vall del Gès, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere fan front comú davant la manca de metges als tres municipis i també, sobretot, als dos més petits, tots de més de 2.000 habitants des de que s'han jubilat els que ja hi havia. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual. A Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu. Sentim a l'alcalde del municipi, Jordi Fàbrega.
2: Tocava vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap, eh? Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana des de l'equip de Torelló pugen, doncs, un metge dos dies a la setmana, no?
1: La falta de metges, però, fa encara més temps que s'arrossega Sant Vicenç, des de fa més d'un any, i la gota que ha fet vessar el got, diuen, ha estat alguna situació d'urgència vital aquest agost, en què cap dia hi ha visitat un metge. L'alcalde de Sant Vicenç de Torelló, Enric Mayo, en parla.
3: Quan es visitava no hi havia cap metge visitant, ho feia la infermera, i això sobretot surt a la llum el dia que tenim aquesta emergència i aquí doncs no hi havia metges.
1: I la situació no ha millorat massa des de l'agost.
3: Només tindrem 13 dies de metge entre el setembre i l'octubre, per tant creiem que aquí sí que es passen unes línies que com a ajuntament apretarem allà on calgui perquè reverteixi aquesta situació.
1: Els dos consultoris depenen de l'àrea bàsica de salut de la Vall del Gès, el cap de Torelló, Marçal Ortuño, alcalde del poble.
4: El dèficit que tenim en quant a professionals, doncs el patim tots. El que és de Torelló, moltes vegades doncs, amb saturació del servei, i a Sant Vicenç i a Sant Pere doncs, amb no poder atendre en els ambulatoris corresponents. I a part de l'atenció, doncs, el que preocupa en aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura que en la que pugui informar els veïns i per tant poder fer una mica de previsió.
1: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres consistoris han fet arribar les queixes al Departament de Salut, qui els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per traçar la situació que afecta un servei bàsic.
0: I ahir a les 6 de la tarda, a Cardedeu començava el ple municipal del mes de setembre i tot i preveure que seria tens per les diferents plataformes que s'hi volien manifestar, la crispació va venir dels retrets entre govern i oposició. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Doncs Fiona, així és, a les 7 de la tarda arribaven les veïnes del Poble Sec amb Salvem la Serreta. De fet, havien sortit una estona abans des del mateix parc fent una manifestació fins a arribar just a l'Ajuntament. També hi havia membres del Sindicat de l'Habitatge i Salvem el Gim 10. De fet, un cop dins de la sala de les columnes, el que es podia veure era una lluita conjunta pel dret a l'habitatge i per mantenir un dels pulmons verds del municipi. La crispació va arribar quan els grups de l'oposició han assegurat que no eren coneixedors del canvi en la modificació urbanística pel que fa al parc de la Serreta i asseguraven que el pla estratègic es va aprovar en junta de govern local, sense passar pel ple, i els dos grups, tant Esquerra com la CUP de l'oposició, han demanat al govern que recapaciti i no presenti el ple. La plataforma Salvem la Serreta també tenia preguntes pels partits i els hi han demanat quin posicionament tenien davant de la modificació del POM i si hi trobaven bé que s'hi edifiquessin edificis o no en aquest espai natural. En Nico Planterose, de la CUP, ha dit que es posicionen en contra del canvi de la normativa, que estudiarien alternatives i que mantindrien l'espai com estava, si fos per ells, i que no troben que sigui el lloc idoni, així que s'han posicionat en contra. L'Ignasi Planes, de Junts, s'ha centrat a aconsellar a les veïnes de la plataforma i advertir-les.
6: Mireu, jo m'he fixat molt bé en les paraules que deia el regidor de la CUP i que deia el regidor d'Esquerra Republicana. I cap d'ells ha renunciat al pla local d'habitatge. I cap d'ells ha renunciat als 32 pisos de la Serreta.
5: Davant d'això anem a escoltar què va dir realment la CUP i Esquerra.
7: El prec és, sisplau, no ho portin a l'aprovació definitiva del ple. Aprovar aquell pla, evidentment, no significava aprovar la proposta que avui vostès tenen sobre la taula.
8: És molt fàcil. Retireu el pla urbanístic i estratègic aquest. Retireu-lo ja. Retireu-lo ja.
5: Finalment, Planas ha dit que la ubicació és la correcta, que creu que s'ha de fer allà, però que estan oberts a un diàleg entre els veïns i el govern. Des d'Esquerra, en Joan Masferrer va explicar que va ser una decisió que no els va agradar, que hauria hagut de passar pel ple, i exposar que actualment a Cardedeu, en el pla local d'habitatge, hi ha fins a 221 possibilitats per a poder escollir en comptes d'aquest altre espai. Per part del PSC, Josep Quesada ha dit que està d'acord amb el canvi, amb la ubicació també, perquè així ho permet el POM, i que és una manera de donar habitatge al municipi i equipaments a on va que els necessita.
9: Jo us ho vaig manifestar a la reunió que vam tenir amb vosaltres, quin era el meu posicionament, i aquest posicionament, la veritat és que no ha variat.
5: Gent pel canvi, també del govern, afegia que encara no ho han parlat en assemblea dins del partit, però que a nivell individual, en Jordi Abad, el cap del partit, està d'acord amb la decisió presa per part del govern. A més, ha instat als membres de la plataforma a corregir el que, segons ell, van dir a la reunió informativa de diumenge, ja que assegura que van afirmar que Gent pel canvi estava a favor de la construcció.
10: Per tant, els demano que aclareixin i comuniquen aquesta informació al grup de WhatsApp de la plataforma Salvem la Sarrera, deixant clar el que realment els vam explicar i no el que es va dir en aquesta darrera trobada. Un cop feta aquesta rectificació, els comunicarem quin ha estat el nostre posicionament definitiu. Gràcies.
5: Des de la plataforma Salvem la Sarreta han volgut intervenir per desmentir aquestes afirmacions, però no se'ls ha donat veu per no haver demanat amb antelació al ple la voluntat de parlar-hi. Aquestes són les declaracions que han fet a Ràdio Televisió de Cardedeu la Sílvia Andreu, membre de la plataforma.
11: He demanat el torn de paraula per respondre la petició que havia fet el senyor Abad de que posessin en el grup de WhatsApp que no era el posicionament de GPC a l'estar a favor de l'habitatge, de construir pisos. I l'he volgut rectificar perquè tant el Jordi Carbonell com jo vam escriure el guió i en l'apartat de GPC vam dir el representant es posiciona totalment a favor del PSC, però diuen que ho debatran en el si del partit i ens faran arribar el posicionament del partit. Per tant, en cap moment vam dir que era posicionament de GPC.
5: Així doncs, i davant de tot això, com es pot veure, l'ambient a Cardedeu segueix molt crispat i encara més a les sessions plenàries. Per tant, estem amatents de portar-vos l'última hora de tots aquests assumptes.
0: I Endesa tanca una anella elèctrica de la vall de Camprodon per millorar la continuïtat del servei. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
12: Endesa té previst finalitzar aquesta mateixa setmana els treballs de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de la vall de Camprodon amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a 1.700 clients de Camprodon i de Molló. Les obres tenen una inversió de 250.000 euros aportats íntegrament per la companyia. Els treballs s'han dut a terme en dues fases. En una primera ja executada, es va estendre una nova escomesa elèctrica al nucli urbà de Camprodon per tal de reforçar la xarxa ja existent al municipi. Ara, en aquesta segona fase, a punt d'enllestir-se, s'ha construït una nova línia subterrània de 15 kW per tal d'enllaçar dues infraestructures de distribució que fins ara estaven aïllades entre si. D'aquesta manera es crea el que tècnicament s'anomena una anella elèctrica, és a dir, que possibilita que, en cas d'incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició del subministrament, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessària cap interrupció del servei. Part de les obres s'han hagut de fer amb l'ajuda d'un helicòpter, ja que ha calgut estendre un cable que sobrevola el riu Ter a banda i banda del municipi per tal de connectar elèctricament les dues ribes. A més, s'ha substituït una de les torres metàl·liques que hi havia per una de nova més ferma. En paral·lel, també s'ha instal·lat un seccionador telecomandat. Això és dotat amb uns dispositius d'actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància des del centre de control de la companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d'una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l'avaria, alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal, amb l'objectiu d'alimentar els clients per vies alternatives sempre que això sigui possible. L'automatització permet reduir fins a un 20% el temps d'afectació als clients, tant particulars com empreses.
0: I més de 700 persones en llista d'espera. Èxit rotund a l'aula d'extensió universitària Gent Gran d'Osona, que organitza xerrades de temes diversos adreçades a les persones de més de 60 anys i que ja no pot encabir més gent. Andreu.
1: L'expressió morir d'èxit se li escauria si no fos perquè d'èxit en té, i molt, però segurament no morirà perquè les persones que hi ha al capdavant estan treballant per trobar solucions a un problema que, segons quina lectura se'n faci del problema, en té poc. Parlem de l'aula d'extensió universitària Gent Gran d'Osona, que acumula una llista d'espera de 700 persones per a poder accedir a les xerrades que s'organitzen setmanalment. Hi ha més de 1.300 persones apuntades i l'Atlàntida queda pràcticament plena en cada convocatòria. Isaac Pérez és el president de l'aula d'extensió universitària Gent Gran d'Osona.
13: evidentment que l'associacionisme que hi ha, que existeix aquí a Vic i a la comarca, és molt gran, perquè hi ha moltes aules de Porai que tenim relació amb elles, que ciutats molt més importants com Manresa, com Girona, vull dir, se'n fan creus de com aquí estem creixent tant i el per què.
1: A Centelles aquestes xerrades ja es fan i amb un bon gruix d'assistència al casal Francesc Macià. Altres pobles amb auditoris similars com Tona i Calldetenes poden ser uns bons candidats. S'han iniciat converses i la proposta sobre la taula, però encara no s'ha acabat de concretar. Sentim l'alcalde de Calldetenes, Miquel Riera.
14: També seria doncs, portar, depèn del ponent que vingui, doncs, fer ells també publicitat d'això i gent que no es pot encabir a l'Atlàntida doncs, també que vingui aquí per acabar d'omplir el teatre, perquè només de Calldetenes 400 i pico de persones no és impossible.
1: La complicació de tot plegat és la gestió. Per a poder fer les xerrades que organitza l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran d'Osona, cal que una entitat del municipi en qüestió se n'encarregui. És per això que en cas de Tona també s'està valorant l'opció d'organitzar aquestes conferències amb l'aura de la Fundació Caixa Manlleu. L'Ajuntament de Calldetenes ha proposat al casal de la gent gran poder ser el pont perquè les xerrades es puguin portar al poble, però de moment s'està sospassant. I a Tona, sigui quina sigui l'opció escollida, el consistori té clar que la voluntat és poder començar a principis del 2027.
0: La Casa de les Arts de Sant Feliu arranca un nou curs ampliant la seva oferta informativa. Laia de Déu, una codinenca.
15: A banda de mantenir l'extraescolar d'art pels infants, la principal novetat és una activitat de fotografia adreçada als joves del municipi. Unes activitats organitzades des de l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn. Una proposta que neix precisament de les demandes del centre i els alumnes del municipi. Escoltem Maria Tur, regidora d'Educació.
16: El que es va fer amb les direccions dels centres escolars és enviar-los un formulari, tant a primària com a secundària, on es va traslladar a tots l'alumnat i ells allà podien dir, el formulari el que feia era diverses preguntes sobre quines motivacions o interessos o què els agradaria fer. Aleshores, l'Ajuntament, quan va rebre la resposta de tots els alumnats dels centres, van fer com un enllistat de tots aquells extraescolars que eren o que tenien més puntuació. Aleshores, un era fotografia.
15: L'activitat està pensada per a joves d'entre 12 i 17 anys i es farà al Centre Cívic La Fonteta els dijous a la tarda, 6:15 fins a 8:15 entre els mesos d'octubre i desembre. L'espai s'ha triat per una qüestió logística, ja que l'activitat necessita, entre d'altres, poder disposar d'un espai en foscor absolut en determinats moments. Unes condicions que actualment la Casa de les Arts no pot oferir, ja que encara s'hi estan treballant per adaptar els espais a les necessitats de les diferents activitats que s'hi volen fer. La proposta busca anar més enllà de la fotografia amb el mòbil i recuperar l'ús de la càmera tradicional perquè els joves puguin aprofundir i aprendre en aquest àmbit.
16: I aleshores és donar-los aquesta alternativa a utilitzar el mòbil com a eina per fer fotos i no utilitzar el que és una càmera tradicional. I és una mica el que farà aquesta empresa que farà aquest curs. I és donar l'oportunitat de recuperar una mica la fotografia tradicional. Ells mateixos porten la maquinària necessària i se'ls dona eines perquè aquests xavals que els agrada que els agrada la fotografia puguin anar més enllà del que pot oferir un mòbil.
15: I aquesta nova proposta conviurà amb l'extraescolar d'art per a infants entre 9 i 12 anys que enguany continua a la Casa de les Arts. Una activitat que ja es va posar en marxa el curs passat, també a partir de la demanda de famílies i els centres educatius i que va tenir molt bona resposta fins al punt que es va generar una llista d'espera.
16: Per tant, l'últim trimestre del curs 25-26 ja van fer un extraescolar d'art, va tenir molt d'èxit, va haver-hi una llista d'espera important i el que hem decidit com a govern és que l'art ha de seguir sent un extraescolar accessible a tots els infants, per tant, es farà aquest trimestre, es farà un segon trimestre i un tercer del curs 26-27. Per què? Perquè, primer, perquè hi ha demanda, després perquè va tenir molt bona resposta i perquè veiem que és necessari al municipi.
15: L'extraescolar d'art comença el 3 d'octubre i es continuarà fent els dissabtes al matí de 10 a 12, mentre que la de fotografia començarà l'1 d'octubre i tindrà un total de 12 sessions. El preu de dues activitats és de 60 euros pel conjunt de les sessions i les inscripcions es poden fer fins aquest diumenge 27 de setembre a través del formulari al web de l'Ajuntament. D'aquesta manera, Sant Feliu amplia les propostes educatives vinculades a l'àrea de la creativitat amb activitats pensades tant pels infants com pels joves, volent donar resposta a les demandes i inquietuds de l'alumnat del municipi però també fomentant l'expressió artística i la creativitat.
0: I canviem de qüestió perquè amb el tancament del quiosc de la plaça de la Divina Pastora, Vic, ara només en queda un, és el de la Rambla del Passeig Andreu Jiménez.
1: Un comerç més que baixa la persiana a Vic. Aquesta vegada li ha tocat el quiosc de la plaça de la Divina Pastora. Fa 5 anys i mig que Maria La València es va fer càrrec de l'establiment juntament amb la seva parella, Gilberto Díaz. Ella gestionava el de la plaça i ell el quiosc de la Rambla del Passeig. Han estat diversos els motius que els han dut a prendre aquesta decisió. Sentim el Gilberto.
17: Los motivos es las muy pocas ventas, han bajado muchísimo. Lo otro también que tenemos problemas con la distribuidora, que juegan con las devoluciones que hacemos. Y mira, llevamos tiempo reclamando las devoluciones y el momento no abona. Ahora el margen de ganancia que deja esto es muy mínimo.
1: Després de molts esforços i d'intentar aguantar al màxim, el negoci començava a ser insostenible. Ara la parella se centrarà només en el local de la Rambla del Passeig.
17: Seguimos con este punto, a ver hasta cuándo. Esperamos que la gente acuda aquí y que para que no se acabe, ¿no? Que la intención es esa, estar hasta donde más podamos.
1: No ha estat una decisió fàcil per als veïns i les veïnes del barri anar a buscar el diari o comprar cromos ja formava part de la rutina. Era un punt de socialització de trobada, però els hàbits de consum han evolucionat amb la digitalització.
17: Cada dia la gent compra menys. Los precios de la revista se han subido, los diarios también, los precios se han subido mucho. El internet también, ahora alguien se suscriben para leer los diarios por internet. Todo esto ha bajado mucho la venta.
1: Amb el tancament del quiosc de la Divina Pastora, a Vic només quedarà obert el quiosc del Passeig. La premsa, de fet, s'ha hagut de reinventar i porta els diaris a altres punts de venda no tradicionals, com ara forns, estancs o bars. Un fet que ens fa reflexionar sobre la situació actual de la premsa escrita.
0: Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines s'han organitzat amb l'ajuda de les seves famílies per intentar fer possible el viatge de final de curs, Laia.
15: Segons expliquen els mateixos alumnes, la situació actual de la vaga de professors fa que no tinguin el mateix suport econòmic de l'institut que en altres cursos, i per això han decidit buscar alternatives per aconseguir rebaixar al màxim els costos del viatge. Escoltem a Iker Aguader, alumne de quart d'ESO de l'institut.
18: Doncs fent activitats diverses per poder aconseguir el diners, perquè amb les vagues de professors no tenim aquest suport econòmic de l'institut. Llavors ho hem de fer nosaltres mateixos amb les famílies.
15: Pels alumnes aquest viatge és especialment important perquè representa el final d'una etapa després de 4 anys d'ESO i en molts casos molts més anys compartits des de primària. Per això han començat a preparar diferents activitats perquè el cost del viatge sigui el més baix possible per les famílies. Aquest cap de setmana els trobareu per Sant Feliu, ja que durant la Fira de la Carbassa posaran una paradeta. Escoltem a Judit Coma, també alumna de l'institut.
19: Doncs hem passat fer una llumineta i passar pel poble algunes tardes a vendre números, i també per la Fira de Carbassa tindrà un lloc on podem vendre magdalenes, galetes, pa, de tot, per així recordar molts més diners.
15: I no serà l'única iniciativa. Els alumnes també estan preparant, doncs això, rifes i diferents activitats al llarg del curs per intentar recaptar el màxim de diners possible. A més, han creat un codi QR perquè qualsevol persona que vulgui pugui fer una petita aportació encara que no tingui diners en efectiu.
18: Doncs principalment perquè quan estàs venent alguna cosa et treien l'excusa de no tenen efectiu. Llavors se'ns va acudir aquesta idea perquè tothom pogués aportar qualsevol granet de sorra sense importar si té efectiu o no té.
15: Ara el seu objectiu és continuar sumant activitats i aportacions per aconseguir que el viatge de final de curs sigui possible. Una iniciativa que han posat en marxa els mateixos alumnes per intentar atacar una etapa compartint també l'última gran experiència com a grup.
0: I el Festival Inspira de Ripoll reunirà 5.000 persones a la Devesa del Pla aquest dissabte, Isaac.
5: Com cada any, la Devesa del Pla de Ripoll serà l'espai que acollirà la 7a edició del Festival Inspira, una cita inclusiva i accessible pensada per a famílies i persones amb discapacitat que mescla la música, la cultura i les arts escèniques. El festival, organitzat per la Fundació MAP, ja ha penjat el cartell de tot venut. El recinte s'omplirà amb 5.000 persones que gaudiran d'un cartell de luxe en grups consolidats i propostes inclusives. El primer plat fort dels concerts, que es distribuiran entre l'escenari Talent i Valors, serà a l'hora del vermut amb la Ludwig Band, mentre que a la tarda serà el torn del grup infantil Xiula. El
12: relleu l'agafarà Sopa de Cabra, la mítica banda de rock gironina, mentre que un dels grups del moment, de tiets, seran els que posaran la cirereta al pastís. La música de DJ Zarzeta clourà la gresca. Però el punt diferencial de l'Inspira són les propostes inclusives. Sentim a Laura Caballero, responsable de comunicació de la Fundació MAP.
20: Estan protagonitzats per persones amb discapacitat. Aquest any ens ve una companyia des de Sevilla, que és de dansa, amb un espectacle amb molta qualitat. Llavors també tenim una altra aposta pels més petitons, que és el Botó Màgic, que és una companyia que farà contes i cançons. Tindrem un espectacle que és un tribut als Esquirols, al grup de folk català dels anys 70, on hi participaran més de 60 persones a dalt de l'escenari. Els de casa nostra, que són la companyia de teatre i ara què, de la Fundació MAC, amb 60 cantaires de la coral de Ripoll i de la coral Viola de Centelles.
12: Les portes obriran a les 10 del matí amb una cercavila de grallers, gegants i diables que començarà a la plaça de l'Ajuntament, mentre que la xaranga Opeta Street Band amenitzarà l'ambient dins del recinte. A l'espai Felicitat hi haurà una desena de food trucks. A l'espai Somnis, els tallers i les activitats infantils adaptades amb inflables, maquillatge o pentinats. I l'espai Calma serà per a persones amb dificultats sensorials o d'integració sensorial i trastorn de l'espectre autista. En matèria d'accessibilitat, introduirà dues novetats principals.
20: Hem aplicat una tecnologia immersiva a 360 graus. Persones que tenen una discapacitat molt profunda i que no tenen cap possibilitat de moure's del seu lloc de casa puguin gaudir d'aquest festival. De moment, aquest any fem una prova pilot amb la residència de la Fundació MAP i dues residències de la comarca del Ripollès. Una altra novetat que tenim són els codis Navilens, que són codis similars al QR, però persones amb una discapacitat visual. Això significa que aquests codis, a una distància de 15 metres, poden ser captats per als telèfons mòbils d'aquestes persones i automàticament els hi salta el mòbil o una veu en àudio i els hi va descrivint tot el que van trobant pel festival.
12: També hi haurà zones preferents, motxilles vibratòries o bucle magnètic, entre d'altres.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps. I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
21: Molt bon dia, per fi som divendres, benvinguts a l'Espai del Temps. Situació meteorològica que no canvia. No tenim cap canvi important, tot el contrari. Un anticicló, aquest anticicló molt gran, molt enorme, es situa enmig d'Europa, no es pot moure de moment i la situació serà molt tranquil·la tot el cap de setmana. Les temperatures mínimes avui fins i tot han pujat una mica, només fa fred a zones del Pirineu. Bueno, és que la situació ja no sé gairebé ni què dir, perquè és que estem dintre d'aquest estiu etern que no sembla que es tingui d'acabar mai. S'acabarà, s'acabarà segur, perquè tot s'acaba en aquest món, però de moment aquest cap de setmana, déu-n'hi-do una altra vegada com serà d'estiuenc. Avui gairebé cap núvol, situació molt tranquil·la, temperatures màximes moltes al migdia al voltant dels 28-29, poder fins i tot algun 30 graus es tornant a repetir. Demà dissabte gairebé cap canvi, les temperatures màximes poden baixar una mica, això sí, poden baixar una mica, i pot haver-hi algun núvol més cap a la zona del Pirineu, però molt poca cosa, cap precipitació. I diumenge, només a última hora de diumenge, sí que els núvols ja poden ser una mica més destacables, zona del Pirineu, la resta no, però encara no tindrem cap precipitació. Els mapes indiquen que la setmana que ve pot ser una mica més moguda, però bueno, jo de moment no me n'enfio, ja el dilluns ja en parlarem, perquè és que a l'hora veritat els mapes diuen una cosa i després a la veritat passa tot el contrari, eh? Per tant, veurem què passarà la setmana que ve. El que és claríssim és que aquesta setmana serà molt tranquil, gairebé cap incidència meteorològica, unes temperatures encara força altes i el sol serà el gran protagonista. Molt bon cap de setmana. Adéu.
0: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Bon cap de setmana i fins dilluns. Nosaltres ara farem un breu repàs de com estan els transports. Andreu, explica'ns per què, per el que entenc, matí mogudet a les carreteres, oi?
1: Matí mogudet a les carreteres, correcte, Ona, no els trens, per tant...
0: Situació...
1: Tenim una de bona i una de dolenta.
0: Exacte.
1: Tenim un accident a la C25, a l'alçada de Santa Maria d'Oló, que talla un carril en direcció Girona. És a dir, les persones que vinguin des de Manresa cap a Osona, doncs que sàpiguen que es trobaran un carril tallat a causa que hi ha hagut un accident entre dos camions i això ha provocat que hi hagi aquest carril tallat a l'alçada de Santa Maria d'Oló, a l'eix transversal.
0: No sé si hi ha alguna novetat més pel que fa al tema de les carreteres.
1: No, la resta de normalitat.
0: Doncs, Andreu, ens queda un minutet. Podem repassar la portada del 9-9, que com més divendres doncs ha sortit portada. Explica'ns.
1: Doncs mira, avui el titular és, de fet, una notícia que hem comentat avui al Territori 17, el Front Comú dels Ajuntaments de la Vall del Gès per revertir la manca dels metges al CAP. I l'altre tema que destaquen avui portar el 9-9 doncs, va ser la notícia que es va donar ahir, on els Pla Moguda guanyen el Premi Zona 9 en el marc de la Festa Major de Barcelona, a la Mercè, on s'han endut aquest premi, que ja l'havien guanyat altres grups usonencs, com d'en Pere Alboi i el Comboll, Est Oest, Nyandú i la Llaia. Per tant, es reafirma que el talent musical aquí a la comarca d'Osona continua creixent bé.
0: I comarca de músics comarca i de bon talent musical. A part d'això també, no només els Pla Moguda, sinó que els My Hallies, també un grup usonenc també ha guanyat el Premi Verkami, és a dir, podríem dir victòria usonenca al Sona Nou, Andreu, per aquesta edició.
1: Victòria usonenca, correcte.
0: Doncs en res, tindrem l'Ester Rovira aquí a la tertúlia, però abans 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Osona.
1: Territori 17.
2: Són 2:15 del matí i, per tant, és moment per la tertúlia. I a la meva esquerra ja tinc aquí a l'Ester Rovira. Bon dia, Ester,
3: bon
2: què tal?
3: Bon dia, molt bé.
2: Doncs bé, ho hem comentat avui al sumari i avui a la tertúlia del Territori 17 posarem sobre la taula un tema doncs, que afecta cada dia més a més persones, és la crisi de l'habitatge, i també, per altra banda, un tema que aquesta setmana ha portat cua arreu del territori, que són els desnonaments. Podríem dir que potser, diguéssim, la punta de l'iceberg o la cirereta al pastís va ser el desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys de Madrid, que la van desnonar aquest dimecres. A partir d'aquí no només ha passat coses a Madrid, perquè aquí, a casa nostra, també ens ha tocat el rebre en aquest sentit, i avui parlarem d'això, Esther. I per obrir aquest tema, et vull llançar una pregunta que a mi em va passar pel cap l'altre dia, i és: realment tenir un habitatge en propietat o estar de lloguer en un habitatge no et garanteix a tenir-lo per sempre, no?
3: És la prova de, no, del que hem vist aquests dies. Sí que hi ha molta lletra petita, no, en la situació, però el que és cert és que cada dia el problema és més gros, afecta més persones, el preu del lloguer ha estat tan desfassat respecte als sous que tenen les persones que la crisi és majúscula, i en el fons el que acaba marcant la diferència és que tu tinguis una xarxa familiar que et pugui fer suport. És a dir, les persones que acaben trobant un habitatge és per suport, doncs, dels pares, o perquè hereden un pis dels avis, però si no, avui en dia realment és molt difícil que persones joves, principalment, no, que és qui té més necessitat de trobar-ne, pugui fer-ho, i llavors, doncs, per descomptat es donen situacions com les que, si vols, ara parlem, però que sí que fan pensar que segurament ara mateix és un dels problemes més greus que hi ha, no, a Catalunya i a l'Estat espanyol, perquè, doncs, això, perquè afecta moltíssimes persones.
2: Clar, jo, per exemple, ara mateix jo no estic ni de lloguer, jo estic vivint amb els meus pares, vull dir, com la majoria de joves, i abans ho parlàvem amb l'Andreu, és que crec que realment potser ara, per mi, independitzar-me ho tinc en ment als 30. Vull dir, ara mateix tinc 24 anys i els meus pares, l'Andreu ja tira més cap amunt, jo tinc 24 anys, els meus pares es van independitzar amb 22 i es van poder comprar una casa, o abans estaven de lloguer. Jo això no ho tinc ni en ment. I parlo per mi, però parlo per al meu grup d'amigues, que tampoc cap es pot permetre ara mateix anar de lloguer, inclús, bueno, i comprar-se una propietat encara molt menys. I això ens fa patir, realment. O sigui, potser era... No és abans potser era com, bueno, ja m'ho trobaré, però ara realment ho tinc bastant a tocar i pateixes.
3: Bueno, perquè segurament no, a tu el que t'arribava és que això passava a Barcelona, no?
2: Que
3: a Barcelona els preus eren no, totalment descontrolats, que si no comparties pis amb algú, doncs no podies viure. Sí que t'arribava que, no, que hi havia que molta gent començava a tenir, doncs, la necessitat, no, havia de marxar obligatòriament, no, cap a altres municipis de l'àrea metropolitana, perquè quan se'ls acabaven els contractes de lloguer i els de renovaven pujava tant que no els podien assumir, però clar, això és un efecte, no, expansiu que ha anat arribant, i ara aquí, doncs, els preus també són doncs molt molt difícils de pagar amb els sous, insisteixo, que hi ha avui en dia, no, que la diferència és molt molt grossa.
2: No sé si has fet seguiment del cas de la Mari Carmen.
3: Una mica sí, tot i que evidentment jo he estat més al cas del de Vic, que fa tota la sensació que es va aturar perquè en el mateix moment s'estava produint el de Madrid. És a dir, que segurament si hagués set el dia abans potser el desnonament de Vic s'hauria acabat produint, no? Perquè, doncs, la comitiva judicial ja havia entrat, ja s'havia donat l'ordre a les famílies d'anar buidant el pis. De fet, ja ho estaven fet, ja hi havia operaris per després doncs col·locar una reixa a la porta perquè no s'hi pogués tornar a entrar en aquest pis, però com que, doncs, això es va produir el mateix migdia, al mateix matí, que també a primera hora s'havia entrat al pis de la Mari Carmen a Madrid i que hi havia hagut tanta repercussió doncs en aquest cas, al migdia hi va haver trucades aquí de la Generalitat i es va aturar doncs, el desnonament. Per tant, és inevitable veure-hi una relació clara entre una cosa i l'altra, no? Perquè ahir també ja va sortir la Generalitat, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, dient que a Catalunya s'evitaven els desnonaments, que hi havia persones vulnerables pel mig, i posava d'exemple el cas de Vic, perquè hi havia menors, tot i que és veritat que ja se sabia abans que hi havia, no, menors en aquest pis. De fet, el cas aquest que afecta a Vic són un grup de pisos de protecció oficial que doncs, inicialment els va promoure la Caixa a través de la seva obra social. Per fer aquesta promoció va rebre uns diners públics perquè durant uns anys aquests pisos fossin de protecció oficial. Un cop va acabar aquest període doncs van passar al mercat lliure, alguns els van vendre, per tant dels 100 i pocs que hi havien doncs se van vendre una trentena, amb d'altres es va acordar un lloguer social, perquè allà es va iniciar un moviment demanant que si aquells pisos havien set doncs si havia posat diner públic havien de tenir doncs més anys aquesta característica, que fossin doncs de protecció oficial. En alguns casos hi va haver acord, en d'altres no, i a partir d'allà va començar una pilota que s'ha anat fent grossa, no? Perquè doncs, hi va haver gent que ja es va quedar allà aquells pisos sense pagar, reclamant això, poder pagar lloguers socials. Després hi ha d'altres pisos que s'han ocupat pel mig, i per solucionar el problema aquests pisos els va adquirir l'Incasòl, ara són de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, però qui el gestiona és l'Ajuntament de Vic, a través de la seva oficina d'habitatge, i per tant allà s'hi han de col·locar tot de famílies que des de fa temps estan en llista d'espera d'un pis de protecció oficial a la ciutat, perquè compleixen els requisits, no? per poder-hi accedir, però hi ha doncs això, 11 famílies que estan ocupant pisos i que doncs han rebut o estan rebent ordres de desnonament
2: com el d'aquest dimecres.
3: Exacte,
2: no?
3: Però són tot famílies, i per tant, clar, en tots els casos hi ha menors, des de la plataforma de doncs des de la PA, i des de l'Assemblea de l'Habitatge per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès ja fa dies que es va advertir que això eren 11 famílies, que sumaven 60 persones i més de la meitat eren menors. Per tant, ja se sabia que no, que hi havia menors implicats, i tot i així el procés havia anat fent el seu curs,
2: pas, sí,
3: no? I ningú l'havia aturat. Per tant, això que dic, és inevitable pensar que una cosa va portar a l'altra, no? I que la mobilització tan gran que hi va haver a Madrid per la Mari Carmen va acabar afectant de retruc que aquí també algú s'adonés que, no? Que també hi estava havent una mobilització molt més petita, perquè aquí eren una quinzena de persones, no? D'entitats i socials i moviments que van intentar evitar-lo, però com que el focus va ser molt gros el que es va posar a Madrid, doncs al final aquí també es va acabar aturant.
2: Si no ho he entès malament, Esther, és a dir, aquests pisos que ara mateix l'ocupen 11 famílies, realment aquestes famílies han de marxar per poder entrar altres famílies que sí que compleixen la llista, però que entenc que aquestes 11 famílies que ara mateix estan vivint allà o no estan a la llista o estan a baix, o com funciona això?
3: No, clar, no estan a la llista perquè aquestes
2: no
3: persones han ocupat els pisos.
2: Val.
3: Perquè estan en situació d'arrelament, és a dir,
2: Val.
3: Estan en situació administrativa irregular, llavors aquestes persones han ocupat els pisos doncs segurament perquè no trobaven cap alternativa, no, d'habitatge, d'entrada per això que diem, no? Perquè els preus dels pisos són molt alts.

0: l'única alternativa que hi ha són 3 dies d'hostal un cop els...
1: Això t'anava a demanar, quina alternativa tenen? Perquè clar, entenc que tampoc hi ha lloguers socials a part d'aquests del carrer Òmnium, no? O potser hi són però ja estan...
0: És a dir, a la ciutat de Vic hi ha diverses opcions, però és veritat que el que s'ofereix així d'emergència en casos d'aquests com si al final els haguessin acabat desnonant són 3 dies d'hostal. I això és el que es queixaven, no?, les entitats, de dir, clar, és que 3 dies no solucionarà res, i això és un cas de sensellarisme, no?, de persones que acabaran anant al carrer. Es queixaven, doncs, que també aquest any s'ha tancat l'alberg de la ciutat i que, per tant, cada vegada són menys les alternatives per fer front a aquesta situació. I l'Ajuntament, per la seva banda, que com dèiem, no és...
1: També et volia demanar què opina l'Ajuntament o com...
0: Exacte, que no és titular, i això ells ho deixen molt clar sempre, que no són titulars dels pisos, els pisos són de la Generalitat, però evidentment com que doncs, Vic té aquesta oficina de l'habitatge i per tant coneix molt la realitat de la ciutat i quantes persones doncs, realment tenen problemes i necessiten habitatge, la Generalitat deixa que sigui doncs, l'Ajuntament qui ho gestioni i llavors doncs, l'Ajuntament el que sempre diuen és que vinguin aquestes persones, intentarem buscar solucions, però no poden estar en aquests pisos perquè no podem permetre doncs que aquests passin per davant d'altra gent que també els necessita molt, no? I el que sí que també es queixen és que se senten una mica abandonats per la Generalitat, no? Que, doncs que ells són els que ho han de gestionar, però que doncs la Generalitat no els ajuda, no? I llavors també fan el discurs que la ciutat està col·lapsada, que no pot rebre més persones perquè no hi ha habitatge, perquè no les persones que arriben no tenen opcions reals de feina, perquè per la seva situació administrativa doncs no poden accedir a un contracte i per tant tampoc no a un habitatge, i això és un peix que es mossega la cua, mentre que les entitats d'altra banda, per exemple, doncs en el cas aquest concret, es queixaven que doncs des de l'Ajuntament de Vic es posen moltes traves per fer informes de vulnerabilitat, que són els que després permeten aturar
1: els desnonaments,
0: no? I per exemple, doncs això des del casal Claret deien això, que justament pel fet que els serveis socials de l'Ajuntament no havien volgut fer un informe de vulnerabilitat a aquesta família, doncs no havien tingut dret ni a una justícia gratuïta, ni a un advocat d'ofici, ni tampoc a poder assistir a la taula d'emergència, no? Per tant, això són dues posicions doncs que ara mateix estan molt allunyades, no? Estan allunyades i veurem com va. També la Generalitat com explica, no?, en aquests propers dies aquesta decisió, i si també afectarà la resta de famílies, perquè com dèiem,
1: clar,
0: són almenys 11 casos que tinguin comptabilitzats les entitats i sindicats de l'habitatge. Un ja es va aturar abans de l'estiu, un altre desnonament que hi havia previst, però ara caldrà veure si la Generalitat decideix fer el mateix amb la resta, si es busquen solucions, què es pacta amb l'Ajuntament i com doncs acaba solucionant-se, perquè ara mateix això que deia, les posicions són enfrontades, els punts de vista són totalment diferents i l'Ajuntament té una llista d'espera de persones que han d'anar en aquests habitatges, que des de les entitats fa uns dies que van doncs explicar la situació, deien que ja ho entenien, que allà hi havia d'haver-hi altres persones. O sigui, ells demanaven dues coses diferents per als que ja hi eren abans que ho comprés la Generalitat, doncs que es poguessin quedar allà i que se'ls oferissin lloguers que poguessin pagar allà, però que la gent que els ha ocupat després doncs se'ls havia d'ubicar a altres llocs.
1: Clar, reubicar.
0: I aquí és on doncs l'Ajuntament diu que no té més recursos, no té més capacitat, i fins i tot la regidora d'habitatge deia que la Generalitat sí que en té d'altres, de protecció oficial a altres llocs, i que perquè no agafa aquestes 11 famílies i les reubica en altres municipis.
1: Arreu
0: doncs, sí que té,
1: Osona o
0: de Catalunya, exacte, fins i tot de l'estat espanyol, que hi ha molts altres llocs que sí que hi ha molt habitatge de protecció oficial buit i que en canvi doncs a la ciutat de Vic no. Això que dèiem, és un problema gravíssim que afecta a tots els pobles i ciutats, no?

0: i que doncs, cada vegada segurament anirà a més, perquè aquestes situacions es produeixen cada dia,
1: sí, sí.
0: Més, fins i tot més d'un al dia, no? I és veritat que aquesta
1: vegada...
0: A Barcelona,
1: sobretot, vull dir, cada dia hi ha desnonaments. Exacte. O s'aturen desnonaments.
0: Exactament. És veritat que pel fet que hagi afectat a una dona de 87 anys que portava 71 anys vivint en aquell pis, doncs segurament ha tingut molt més ressò, no? També per les seves circumstàncies, perquè tenia problemes de mobilitat, perquè doncs, això, tota la vida havia pagat el pis, i en aquest cas era un tema de subrogació d'un, sí, no? d'un lloguer de renda antiga, doncs que era molt baix, però el que se li demanava avui en dia doncs, era molt superior a...
1: 175% més,
0: no,
1: o...
0: A la pensió que ella tenia, i que per tant és absolutament impossible, no, de pagar, però això ja et demostra, no, que el problema és molt gros quan algú amb tots els seus ingressos,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: com en aquest cas, amb tots els seus ingressos d'una pensió, no pot pagar-se un habitatge. Per tant, és la prova que, no, que el problema és de dimensions molt, molt grosses.
1: Doncs Esther, moltes gràcies per fer-nos aquest petit anàlisi de la crisi de l'habitatge, i sobretot posar el focus aquí a la nostra comarca d'Osona. Suposo que al llarg d'aquest curs seguirem veient com evoluciona aquest tema, perquè no crec que sigui el primer dia i l'últim que parlem sobre
0: segur
1: la crisi de l'habitatge.
0: No.
1: Esther Rovira, moltes gràcies per al Territori 17, per estar aquí.
0: Bé.
1: Gràcies, Esther.
0: Adéu.
1: Adéu, gràcies.

0: Tomàs Puny, bon divendres. Com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: També, molt bé, aquí un dia més.
1: Exacte.
0: Jaume, avui ens portes una banda sonora, en aquest cas, d'una pel·lícula que ja havia nascut. És el primer cop que potser el Territori 17 em portes música després d'haver nascut.
1: La pel·lícula és, és Once, és del 2007, una pel·lícula irlandesa de baix pressupost, però encantadora, que a mi m'agrada molt, i està musicada i interpretada per el cantautor irlandès Glenn Hansard, no el coneixem aquí, pràcticament, i la pianista txeca Markéta Irglová, costa una mica, que en aquells moments eren parella, ells dos. Ella era molt jove, tenia 18 anys aquí. I el motiu pel qual m'he recordat és molt dolent, perquè Glenn Hansard va morir aquest estiu en un accident de moto a Dublín, 56 anys.
0: Ostres.
1: A Dublín, que és on va néixer i on ha viscut sempre, a Dublín. Passarà molt greu. Aquesta pel·lícula, Once, a més, que poc pressupost i tot això, però va guanyar l'Oscar a la millor, cançó, perdó. A la millor cançó, i ara ja és normal, que es titula la cançó, un moment, Falling Slowly, caient lentament, Slowly, més o menys.
0: Slowly.
1: Composta i cantada per ells dos, que ara la sentirem.
0: Perfecte, doncs endavant.

0: agrada molt aquesta cançó, eh? Doncs
1: va guanyar l'Oscar. Per això va guanyar l'Oscar.
0: Ben merescuda, la
1: per
0: veritat.
1: Cert, per cert, va pujar ell a recollir-lo.
0: A recollir el premi.
1: I a fer el discurs. I després m'han recordat que la CUP també era compositora, la noia.
0: Ostres!
1: Després l'han fet pujar. Aquesta cançó la canten, la pel·lícula, en una botiga d'instruments. Mm-hmm. Ella a la guitarra i ella al piano. A la pel·lícula, l'argument, en Glenn Hansard és un músic de carrer, d'aquests amb un barret perquè posis monedes i amb una guitarra i va cantant. També arregla aspiradores, treballa amb un que arregla aspiradores. I ella és una immigrant txeca que ven flors, viu amb els pares allà a Dublín, té dos fills, ell no ho sap al principi això,
0: val.
1: I té un marit, però que el marit no hi és, perquè bé, encara és a Txèquia, exactament, però hi ha d'anar, no?, una o l'altra. I, bueno, ells dos més o menys s'enamoren, però l'amor és impossible, aquest cas, es veu que és impossible, i al fons de la pel·lícula és tristot, no? I ara sentirem la Marqueta, que va caminant, se'n va cap a casa, trista, de nit, allà per carrers de Dublín, i canta aquesta cançó, es diu sempre el perd, If You Want Me.

0: que també, la Mariqueta?
1: Sí. Sí. No, no, és... a mi m'agrada molt, vaja.
0: No sé si saps qui és la Billie Eilish. Et sona?
1: Eh?
0: La Billie Eilish.
1: Sí.
0: Doncs m'ha recordat una miqueta com amb el seu timbre de veu, o sigui,
1: ah,
0: com...
1: Vale, ja, però sí.
0: Bueno, no gaire, però sí,
1: una mica. No sabem bé, ella toca el piano i també canta una mica, no? Però tampoc, que això tingui molt èxit. Bueno, ja he dit que era poc conegut aquí, el Glenn Hansard. Primer era el líder d'un grup irlandès que es deia The Frames. Bon grup, molt, de molt èxit a Irlanda, però aquí no gaire conegut, però, i es van separar. Precisament el director i guionista de la pel·lícula és el que era baixista del grup.
0: Tot queda a casa aquí, doncs.
1: I ha fet dues més pel·lícules, n'hi ha dues que m'agraden molt també, Begin Again i Vicky Street. Sempre hi ha música, eh?
0: Sempre. Home, al final és baixista.
1: I ara podem sentir el Glenn Hansard cantant en directe allà amb la guitarra acústica allà al carrer també, a veure si li donen alguna moneda.
0: Sí.
1: Hi ha un passa per allà un drogadicte i li roba el bolso.
0: Ostres.
1: El barret, vull dir, però bueno.
0: Ja, ho ensenyem la portada, si vols, aquella càmera d'allà.
1: Sí.
0: Perquè així veiem els dos protagonistes, sí, entenc.
1: Sí, sí, el Glenn i la Marqueta.
0: Perfecte.
1: Doncs escoltem aquesta cançó, Seguin 19, com més o menys vol dir, digue-m'ho ara.
0: Digue-m'ho ara.
1: I s'anima molt, eh?

0: ens acomiadem aquí
1: sí.
0: de la secció també del Territori 17 d'avui i recordar que hi tornem dilluns com sempre a les 9 del matí. Jaume, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I també tots els que ens estiguin escoltant, que vagi molt bé.
1: Molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7 un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet del Penedès en sentit sud i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara també en sentit nord, un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25 a Santa Maria d'Oló, un sinistre també talla un carril en sentit Girona i també genera algunes retencions. També hi ha un altre accident en aquest cas a la Nacional 154 a Puigcerdà, que deixa de moment la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Servira, ha assegurat que a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
2: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
1: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Monza. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a la P7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 154 que està tallada també en tots dos sentits de la marxa Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i amb motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
1: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua, que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims de cobrir per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres. I és que estem de matinada gravant això.
4: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026. Oh! I tal dia com avui, però del 2005, el Futbol Cardedeu estrenava entrenador i era Ansito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
3: I quin sant mai va veure els partits ni va saber-ho mai?
4: Doncs Sant Lli. Oh! Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria a l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
3: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è Infopodcast Cardedeu.
4: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
5: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i pues, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
3: I a paraules d'àvia...
6: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
4: Que el que vol dir bàsicament és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com per exemple...
6: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut l'enteniment! No tinc pas jo tants diners!
4: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'Horta.
7: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
3: Ah! amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
4: I quins experts m'han dit això?
3: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
4: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
3: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el Consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
4: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
3: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
4: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
3: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
4: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessats.
3: Que bombin el temps, o millor dit que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35 a
4: partir. Ja és tardor?
3: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera.
4: Castanyes per la muntanya,
3: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
4: la camisa li fa campana, les sabates li fan croc-croc. Ai, no me'n recordo de més.
3: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això, arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu.
4: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per a tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
3: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: Per ràdio el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, consum de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
3: Iuhu!
8: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació, Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer ahir el govern.
2: De poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva, i per tant que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula en biblioteca, i per tant es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
1: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el nihab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP hi ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i, en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic, la infracció serà lleu, amb multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès, un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara, un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França, i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, una topada també entre dos camions, amb un d'ells volcat lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.

0: 10. És la 1. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar el 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat d'aquest matí, on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremís que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
1: Niubó ha destacat el to constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar de manera progressiva la taxa turística als creueristes d'escala, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. El recàrrec passarà dels 5 euros actuals fins als 24 com a màxim l'any 2030. El ple també ha aprovat congelar a 4 euros el recàrrec turístic per als albergs, però ha rebutjat a pujar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. I també el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic com el burca o el niqab. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en el cas d'ocultar el rostre a l'espai públic la infracció serà lleu amb multes que aniran entre els 400 i 750 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa avui a disposició judicial en el jutjat de Viella per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home el passat 26 de desembre a Baqueira. Els Mossos d'Esquadra la van detenir el dimecres al matí a Madrid i avui ha arribat al jutjat cap a les 10 del matí, custodiada també per la policia i emmanillada. Inicialment la mort de l'arquitecte es va atribuir a un atac de cor, però la investigació ha fet un gir i la dona ha estat arrestada per la seva suposada relació amb els fets. I els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat busquen un veí de les Cabanyes a l'Alt Penedès desaparegut des d'ahir al vespre. Es tracta del David, de 44 anys, que té un 66% de discapacitat reconeguda i també afectació a la vista, motiu pel qual la policia considera que és una desaparició de risc. En el moment de la desaparició, vestia samarreta taronja, pantalons curts, ronyonera vermella i també sandàlies. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon divendres 25 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 25 de setembre, pendents d'aquesta hora del debut al Mundial de Clubs del Barça d'handbol, que està jugant ara mateix contra el Pinheiros brasiler, ara mateix en un partit al descans, amb victòria blaugrana de 6 gols, i també amb un ull posat en l'amistós entre les seleccions de futbol d'Austràlia i el Brasil, amb un dels jugadors més en forma del moment, la blaugrana Rafinha, com a titular. Avui també farem la prèvia del Girona Albacete, de la segona divisió masculina de futbol, que juga aquest vespre, també del Celta Fortuna Sabadell de demà a la tarda, també a segona, però també molt bàsquet, amb la victòria ahir del Barça a l'estrena de l'Eurolliga, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim en marxa els primers partits de seleccions amb jugadors d'equips catalans.
1: Ahir va començar una nova Nations League amb el debut de l'egarenca Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a un contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. El blaugrana de Yemi va ser titular i va disputar 80 minuts. També va jugar amb Alemanya Ter Stegen, ara porter de l'Ajax de Mitchell. També ahir, en aquesta Nations League, un altre jugador del Barça, Joao Cancelo, va jugar 90 minuts en la victòria per la mínima 1-0 de Portugal contra Gales. El gol portuguès el va fer un altre ex del Barça, Joao Félix. D'altra banda, l'extrem, amb fitxa del filial blaugrana, Jesse Visiu, va disputar 85 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: I des de les 12, hora catalana, tenim el primer dels amistosos del Brasil, del Brasil de Rafinha contra Austràlia, ara mateix el descans aquest partit amb 0-0 al marcador.
1: Avui també juguen la França de Koundé, que estrena entrenador amb Zidane a la banqueta Bleu contra Turquia, a 3:15 del vespre. També ho farà Egipte amb el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim contra Angola a les 9. I l'Espanya sub-21 amb Marc Bernal i Xavi Espar, que jugaran un partit de classificació per a l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: A tot això, avui també juga el Girona, que no podrà comptar amb els seus 6 internacionals.
1: L'equip de Quique Álvarez rep aquest vespre l'Albacete en el partit que obre la 7a jornada de Lliga a la segona divisió masculina. El conjunt gironí també té les baixes per lesió de Brian Hill i Justin, a més de 3 peces claus a aquest inici de curs, com el jove central júnior, el colombià Esprilia i l'ucraïnès Benat, que han anat amb les seves seleccions. L'enfrontament avui a 8:45 del vespre a Montilivi.
0: Demà jugarà el Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs a fora de casa, en aquest cas al camp del Celta Fortuna. En categoria femenina sí que tenim jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
1: Demà a les 12 del migdia jugarà el Badalona Women, que rep el Granada, el municipal de Palamós. També demà torna a jugar el Barça, que ve de debutar a la Champions, i dimecres vinent torna a tenir partit europeu. Demà a 4:45 de la tarda visiten el camp del Logroño. Finalment, l'Espanyol jugarà diumenge a la tarda al camp del Deportiu a la Corunya.
0: En bàsquet, victòria del Barça ahir en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. El Barça torna a jugar demà mateix, de nou al Palau, en la primera jornada de la Lliga CB contra l'Eima Corunya.
0: A una primera jornada de CB que obre demà a les 6 de la tarda el partit del Quitzanes Manresa.
1: Els manresans visiten la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. Diumenge jugaran els altres tres catalans, les 6 a Joventut, al migdia a la pista del Breogán, i ja a la tarda el FIAC Girona rebrà l'OCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida jugarà a la pista del València.
0: En handbol, el Barça ha debutat aquest mateix migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte, amb el partit contra el Pinheiros brasiler. Ara mateix el descans aquest partit acaba de començar a fer del segon temps 16-23 a favor dels blaugranes.
1: Els blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega, que recordem que fa més d'un any que no perd cap partit, també hi ha el Zamalek egipci, el qual s'enfrontaran diumenge, i el Montada marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent.
0: En categoria femenina també en vol. Avui diumenge la selecció espanyola té un doble enfrontament amb Alemanya.
1: El combinat estatal amb dues catalanes, la portera Nicole Morales i la pivot Eli Cesario, s'enfronta contra la subcampiona del món, Alemanya. Dos partits que es juguen al Palau d'Esports de Granollers. El primer avui a 7:45 del vespre i el segon diumenge al migdia.
0: Dos partits amistosos, això que no ho hem dit tant. Va en futbol sala. Avui el Barça torna a jugar a partit de tercera jornada de fase d'obertura de la primera divisió masculina.
1: S'enfronten els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana ha fet un bon inici de curs i és colíder amb 6-6 i mirarà de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. El partit a 8:45 del vespre. Diumenge jugarà l'altre català de la categoria, el CatGas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares.
0: En hoquei patins, avui es juga un nou partit de Lliga Catalana masculina.
1: A partir de 10 de la nit s'enfronta amb Voltregà i Lloret. L'equip osonenc, que ja va jugar ahir a la pista del Pons Lleida, amb triomf clar del conjunt lleidatà 4-1. Demà es disputaran 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana masculina. A 7:15, Noia-Vilafranca. I Calafell Xum-Masanet, a les 9 del vespre, Reus-Caldes.
0: I un últim apunt en waterpolo. Avui arrenca la Lliga a la Divisió d'Honor femenina.
1: Amb el partit d'un dels equips catalans, el Catalunya, que rep a l'Elche de Canari, a partir de 3:15 del vespre, la resta d'aquesta primera jornada es jugarà demà.

0: com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, demà dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà demà dissabte, diumenge, més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Sant Boiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming Lliga Elite de Futbol, amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club Futbol Martorell, a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Divendres 25 de setembre, 18 a 26, guanya el Barça d'handbol en aquest inici del Mundial de Clubs contra el Pinheiros brasiler, en aquest Mundial de Clubs que es disputa a Egipte, primera jornada. Comencem ara parlant de futbol, amb cap de setmana, com hem anat explicant, sense futbol de clubs a la primera divisió masculina pels partits de seleccions. Demà juga la selecció espanyola, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, Roberto, a Wembley contra Anglaterra, on també hi ha el blaugrana Gordon. Aquest vespre, en parlant al seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, i el capità de la selecció i jugador del Barça, Rodri. Sí que tindrem futbol, per exemple, a la Lliga F, ara en parlem, i també a la segona divisió masculina, el Girona, que també té 6 internacionals que han anat amb les seves seleccions, rep avui mateix a Montilivi a Albacete, en el partit que obre la 7a jornada d'aquest de Lliga, aquesta segona divisió, i ho fa, com dèiem, amb aquestes 6 baixes que se sumen a les dels lesionats que ja tenia l'equip, en especial Brian Hill i Justin, el que fa que Quique Álvarez probablement hagi de fer un equip de circumstàncies. La prèvia des de Girona FM, Pau Illa.
1: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
2: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
1: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 9:15 del vespre.
0: Gràcies, Pau. Segons explicar Quique Álvarez, ahir també la intenció és poder recuperar un o dos jugadors a cada partit de la setmana vinent contra el Mallorca, dels, volíem dir, dels internacionals. El Girona, que comença 8è aquesta 7a jornada amb 10 punts, un més ha sumat fins ara l'altre català de la categoria, el Sabadell, que buscarà demà a Vigo la que seria la primera victòria del curs fora de casa. Després de superar clarament diumenge passat a la Nova Creu Alta un dels candidats a l'ascens, l'Oviedo, el conjunt arlequinat s'enfronta al Celta Fortuna, coneixent ja la baixa de llarga durada del davanter Nico Joaquini. El tècnic Ferran Costa parlava de superar tots junts aquest tipus de contratemps.
3: Tinc un equip amb molta il·lusió, amb un molt bon dia a dia, amb un ambient dins del vestidor molt sa, molt alineat en quant a valors. Seguim sent aquell equip que cada setmana vol créixer junt i on tots ens ajudem. Llavors, quan falta algú, el que hem de fer és tots multiplicar-nos encara més, i el que sí que sentim és la responsabilitat cap als que no poden participar, de veure que els seus companys estan deixant l'ànima i també estan corrent per ells. Llavors, per mi això és el més important. Confio molt en la gent que tenim.
0: Demà 6:45 de la tarda aquest Celta Fortuna Sabadell, i en categoria femenina també juguen demà 2 dels 3 catalans. A les 12 de la migdia torn del Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós, i el Barça, que ve de debutar a la Champions i dimecres vinent torna a tenir partit europeu, en aquest cas al Camp de la Roma, jugarà demà a 4:45 de la tarda a Logroño. Finalment, l'Espanyol visitarà diumenge a la tarda al Camp del Deportivo de la Coruña. Més futbol a la primera federació masculina. Demà tenim el primer duel català de la temporada. El nou estadi Costa Daurada s'enfronta en un Nàstic que va veure la setmana passada frenat el seu bon inici de Lliga al camp de l'Alcorcón, i un Sant Andreu que ve de jugar aquest mateix dimecres amb un empat, recordem, a un contra el Madrid Castilla. Escoltem el porter del conjunt quadribarrat, Iñaki Álvarez.
4: Espero un partido complicado y bonito a la vez, porque jugamos contra un equipo de aquí al lado, de la tierra, y con muchas ganas de seguir dando nuestra mejor versión y conseguir los 3 puntos. Sabemos que es un escenario inmejorable, es un estadio de categoría superior y más que imponernos, nos motiva. Sabemos que han sacado buenos resultados en su casa y esperemos nosotros, pues, un poco frenar esa dinámica. Es evidente que el jugar miércoles y sábado te modifica la semana, pero creo que el equipo físicamente está preparado y mentalmente, pues, aún más.
0: Demà 6:45 de la tarda començarà aquest Nàstic Sant Andreu. L'Europa estrenarà entrenador amb el debut de Luis Blanco a la banqueta diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Més agenda, tornant a categoria femenina, la primera federació, el filial del Barça juga demà al migdia al camp d'Osasuna, i a la segona federació humana demà tenim 3 partits en presència catalana. A 6:15 Ebre-Terrassa, i a les 7 el Manresa-Logroñés i el Barça Atlètic Penya-Esport. A la tercera federació masculina demà només es juga el Sant Juan Atlético Moncada-Tona, mentre que diumenge tancarà la jornada un Badalona-Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona estrenarà aquest diumenge el remodelat estadi de la Travessera de Montigalà en el partit de la quarta jornada de Lliga que l'enfrontarà al Sant Cristóbal. Els escapulats disposen d'una bona oportunitat aquest diumenge per situar-se a la zona noble de la classificació. L'equip terrassenc s'ha reforçat bé aquesta campanya i compta les seves files amb jugadors destacats com l'exescapulat Pimentel o el lateral badaloní Jonathan Linares. Tots dos conjunts arriben després d'haver guanyat a la darrera jornada en un partit que servirà per poder estrenar la renovada instal·lació de Montigalà, en la qual, a banda de col·locar nova gespa artificial d'última generació, també s'ha construït una tribuna amb visera que donarà molta més comoditat als espectadors. El tècnic del Badalona, Genís Sampietro, diu que el Sant Cristóbal és un rival molt seriós.
6: És un equip que ja és un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.
5: L'enfrontament es jugarà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sílvia. I per rematar l'agenda en futbol, a la Lliga Elite demà juga un Argentona Viladecans. La resta de la jornada serà diumenge, inclòs el partit que es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Diumenge a la tarda, el Rubí Martorell, Ràdio Rubí, Siscolera García. Bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. A les portes d'un nou cap de setmana que ens trobem ja, i per tant mirem cap a un dissabte i diumenge amb més competicions esportives, les quals en revisàvem unes quantes en el dia d'ahir. Avui ens toca mirar cap al futbol de categories superiors amb la Unió Esportiva Rubí, que s'estrenarà com a local en la Lliga Elite en l'actual campanya. Mirarà de recuperar sensacions i de sumar els primers punts després de la derrota a Viladecans el passat cap de setmana. Diumenge, a les 4 i 5 minuts, començarà el partit davant del Martorell, un altre equip que s'estrena en la Lliga Elite en l'actual campanya. El partit en diumenge tarda és pel fet que serà retransmès a través de la xarxa.
0: Gràcies, Cisco. En bàsquet, victòria del Barça i en l'estrena d'aquest any a l'Eurolliga masculina. Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant, aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
8: Era un partit molt important per moltes raons, més que res perquè és l'estrena de la temporada de l'Eurolliga per a nosaltres davant de la nostra afició. Per això vull aprofitar l'oportunitat per donar les gràcies de tot cor als aficionats que han vingut al partit i ens han donat suport en tot aquest nivell d'energia. Ha estat una gran ajuda per nosaltres, per trencar el gel, perquè el nostre partit ha començat molt lent. Podríem dir que malament, però l'afició ha estat aquí i ens ha ajudat molt.
0: I en el mateix sentit es passava una de les peces claus ahir, Darío Brizuela, que juntament amb Panther i Parra es van posar l'equip a l'esquena per completar la remuntada.
9: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Pero bueno, sabiendo que es una victoria, el primer partido, jugamos en menos de 48 horas, así que se celebra hoy, pero a seguir creciendo. Todos los jugadores que hemos traído son buenísimos jugadores y bueno, sí que necesitarán su tiempo de adaptación, algunos más corto que otros, pero bueno, yo creo que hoy todo el mundo cuando ha entrado en pista ha jugado un partidazo, lo ha dado todo, que es fundamental para nosotros y ya está.
0: A la Barça, que torna a jugar demà mateix, de nou al Palau, en la primera jornada de Lliga CB contra l'Eima a Corunya. De fet, la setmana vinent ja hi ha doble jornada d'Eurolliga masculina per al Barça, amb el primer partit contra el Dubai de Xavi Pascual. Una primera jornada de CB que obre demà a les 6 el partit del Kids en Es Manresa, que visita la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau, que ve de fer una bona pretemporada. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: Els vegencs també han deixat bones sensacions a la pretemporada i buscaran començar amb bon peu. L'equip presenta 10 cares noves, però amb la mateixa filosofia de joc, intensitat i velocitat per buscar situacions fàcils de tir el més ràpid possible. Timmy Allen, l'aler nord-americà, ha estat un dels jugadors més destacats durant els amistosos. Diego Campo, entrenador del Kitsanes Manresa, es mostrava satisfet amb el jugador d'Arizona.
11: Sí, està jugant amb molta personalitat, amb molta confiança, entén molt bé el seu rol, estic molt content a veure com evoluciona, però sobretot ara al principi és un dels que ha entengut molt bé el seu rol.
10: El partit serà a les 6 de la tarda al Bilbao Arena. Els manresans buscaran aconseguir la primera victòria de la temporada fora de casa, un fet com guanyar a domicili que sempre costa als veïns.

0: Actualitzem marcador en handbol, en aquest cas el Mundial de Clubs. 22-32 guanya el Barça contra el Pinheiros brasiler en aquesta primera jornada, aquest Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. I en futbol sala, encara amb clau blaugrana, avui s'enfronten al Palau en la tercera jornada de la fase d'obertura a la primera divisió masculina els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana que ha fet un bon inici de curs i és co-líder amb 6 de 6 i n'agrada mantenir-se en aquesta part alta de la taula. En parlava l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
1: Un partido muy difícil como el del otro día. Recordemos que este viernes se enfrentan los dos últimos campeones de la liga. Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa. Así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Y bueno, es un rival va tenir molt en compte.
0: Avui a 8:45 del vespre aquest Barça Gimbi Cartagena, diumenge al migdia jugarà l'altre català de la categoria, el CatGas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares. I abans acaben hoquei patins, avui juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina. A partir de 9:45 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret, l'equip osonenc que ve de jugar ahir a la pista del Pons Lleida amb derrota clara 4-1, victòria per al conjunt lleidatà. Avui de ràdio, Sergi Guiu.
2: Primera victòria a la Lliga Catalana per part d'un Pons Lleida que va anar de menys a més en el primer partit de la competició. Els llistats rebien la visita del Vilafranca, un equip que va donar garra d'inici i que va dur al Pons Lleida a exigir-se al màxim per poder guanyar el partit. No va ser fins a la recta final de la primera meitat en què el marcador es va moure, faltaven 5 minuts quan Ortigosa, una de les incorporacions del Pons Lleida, obria la llau una per abans del descans. Jordi Badia ampliar distàncies amb el 2-0. Ja a la segona meitat el Pons Lleida es va mostrar intractable i va sentenciar el partit amb dos gols més en qüestió de segons. Moncus i primer i Chino Miguel després van col·locar el 3-0 i 4-0 respectivament. El Vilafranca va aconseguir el gol de l'honor quan faltaven 9 minuts per la fi de l'enfrontament a través de Vázquez. L'entrenador del Pons Lleida, Carlos Cortijo, es mostrava satisfet amb la imatge de l'equip.
3: Al final, cuando la energía es positiva y el estado de ánimo es bueno, pues al final parece que todo sale. Aún así creo que el resultado ha sido corto porque hemos tenido muchas opciones, pero bueno, muy contento, muy satisfecho con el trabajo del equipo. Creo que nos puede venir bien también a nivel emocional y mental el ver todo lo que estamos trabajando, que ya poquito a poco va dando fruto. Y nada, a seguir.
2: En el mateix grup que el Pons Lleida també s'hi troba el Noia i l'Igualada, equips amb qui els llistats es veuran les cares al llarg de l'octubre.
0: Gràcies, Sergi. De fet, demà tenim 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana Masculina. 9:45 el Noia Vilafranca d'una banda i el Calafell Xum Massanet de l'altra. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
4: Després d'una bona pretemporada amb 5 setmanes de preparació, la sensació per part del conjunt de calafellenc és molt bona. A poc a poc es van recuperant els efectius que van anar amb les seves seleccions i, com diu l'Aleix Marimon, tots s'estan adaptant molt bé.
5: Portem 5 setmanes ja de pretemporada. Està sent una pretemporada llarga, però la cosa va molt bé. Tot i això estem entrenant, ens falta el Folgi, ara ens ha marxat el Jero. Però bueno, el Miki, amb les noves incorporacions a la porteria, també l'Eloi s'està adaptant molt bé.
4: L'entrenador Guillem Cabestany està content de com ha anat tot i espera arribar a la competició el millor possible.
6: Estem força relativament contents, tenim molt en compte que això és pretemporada i quan arribi la competició oficial és quan ja veurem si l'equip està on ens agradaria.
4: El Xum Massanet serà el primer rival oficial de la temporada, dissabte 26 a 8:15 de la tarda. Recordem que el dia 29 fan la presentació oficial del primer equip i els equips de base, i tot seguit es jugarà un partit amistós davant el Noia.
0: Gràcies, Toni. Finalment també demà a les 9 al vespre jugarà el Reus Caldes. A Nova Ràdio Reus, Aleix Pérez.
7: El Reus Deportiu Brasília debuta aquest dissabte en competició oficial aquest curs a la Lliga Catalana. Aquest trofeu tradicionalment ha suposat una bona posada a to abans d'un curs exigent i la possibilitat per veure els primers automatismes. La celebració del Mundial, però, endarrere l'inici de l'Hockey Lliga. Pel que fa a la competició catalana, els Roig i Negres formen part del grup amb el Caldes, el Xum i el Calafell. El primer enfrontament, per tant, serà aquest dissabte davant el Caldes a les 9 del vespre. Entre els aficionats reusencs hi ha certa expectació per veure la nova incorporació d'aquesta temporada. Roc Pujades, després d'una etapa en l'hoquei portuguès, espera recuperar la seva millor versió.
8: Canvia molt, sobretot a nivell personal, pel fet de que estava molt lluny de casa meva, d'un idioma diferent, que al final també està bé per créixer, per veure coses noves, però al final com a casa, en lloc que diuen, i en aquest sentit sí que canvia, però en cap més, la meva ambició és la mateixa, les meves ganes són iguals o més, llavors l'única diferència jo crec que és aquesta.
7: Passi el que passi en el primer partit d'aquesta fase de grups, l'equip entrenat per Jordi García encara haurà de jugar contra el Xum el 3 d'octubre i el 10 d'octubre amb el Calafell.
0: Gràcies, Aleix. Fins aquí l'Enjoc. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia i bon divendres 25 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 25 de setembre, avui amb la prèvia, com sempre, de tot el que tenim aquest cap de setmana, sense futbol de clubs a la primera masculina, però sí a la Lliga F i a la segona divisió. De fet, avui el Girona, que no pot comptar amb els seus 6 internacionals, obre la 7a jornada de Lliga, la segona divisió, rebent a Montilivi a l'Albacete. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Barça ahir per estrenar-se a la Eurolliga masculina, al Palau contra l'Efes, i també hoquei patins amb la Lliga Catalana i amb vol, pendents del Mundial de Clubs. Està jugant el Barça ara mateix contra el Pinheiros en la seva primera jornada, 27-41 guanyant el conjunt blaugrana, el conjunt de Carlos Ortega. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim en marxa els primers partits de seleccions amb jugadors d'equips catalans.
1: Ahir va començar una nova Nations League amb el debut de l'agrenc Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a un contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. El blaugrana de Yemi va ser titular i va disputar 80 minuts. També va jugar amb Alemanya Ter Stegen, ara porter de l'Ajax del Mitchell. També ahir en aquesta Nations League un altre jugador del Barça, João Cancelo, va jugar 90 minuts en la victòria per la mínima 1-0 de Portugal contra Gales. El gol portuguès el va fer un altre ex del Barça, João Félix. D'altra banda, l'extrema en fitxa del filial blaugrana, Jesse Bisio, va disputar 85 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: Des de les 12 hores catalana teníem a més el primer part dels amistosos que té el Brasil de Rafinha contra Austràlia, minut 59 encara ara mateix, 0-0, empat a 0 amb Rafinha com a titular i encara al camp, amb el dorsal 10 de fet a l'esquena.
1: Avui també juguen la França de Koundé, que estrena entrenador amb Zidane a la banqueta bleu contra Turquia a 3:45 del vespre. També ho farà Egipte amb el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim contra Angola a les 9 i Espanya sub-21 amb Marc Bernal i Xavi Espar, que jugaran un partit de classificació per l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: A tot això avui també juga el Girona, que no podrà comptar amb els seus 6 internacionals.
1: L'equip de Quique Álvarez rep aquest vespre l'Albacete en el partit que obre la 7a jornada de Lliga de Segona Divisió Masculina. El conjunt gironí també té les baixes per lesió de Brian Hill i Justin, a més de 3 peces clau aquest inici de curs, com el jove central júnior, el colombià Esprilla i l'ucraïnès Benat, que han anat a més amb les seves seleccions. L'enfrontament avui a 8:45 del vespre a Montilivi.
0: Demà jugarà el Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs fora de casa al camp del Celta Fortuna, en aquest cas. En categoria femenina sí que tenim matura de jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
1: Demà a les 12 del migdia jugarà el Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. També demà torna a jugar el Barça, que ve de debutar a la Champions, i dimecres vinent torna a tenir partit europeu. Demà a 4:45 de la tarda visiten el camp del Logroño. Finalment, l'Espanyol jugarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Corunya.
0: En bàsquet, victòria del Barça i a l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. El Barça torna a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya.
0: Una primera jornada de CB que obre demà a les 6 de la tarda el partit del Quinzanes Manresa.
1: Els manresans visiten la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. Diumenge jugaran els altres 3 catalans. L'Asisa Joventut, al migdia, la pista del Breugan. I ja a la tarda, el FIAC Girona rebrà l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida jugarà a la pista del València.
0: En handbol, el Barça ha debutat aquest migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler. Falten 6 minuts, 5 minuts i mig perquè acabi aquest partit amb 30-43. Guanya de 13 el Barça de Carlos Ortega.
1: Els blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega, que recordem que fa més d'un any que no perd cap partit, també hi ha els Amalek Egipci, al qual s'enfrontaran diumenge, i el Montada Marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent.
0: En categoria femenina, avui i diumenge, la selecció espanyola té un doble enfrontament amistós contra Alemanya.
1: El combinat estatal, amb dues catalanes, la portera Nicole Morales i la pivot Eli Cesario, s'enfronten contra la subcampiona del món, Alemanya. Dos partits que juguen al Palau d'Esports de Granollers, el primer avui a 7:45 del vespre i el segon diumenge al migdia.
0: En futbol sala també avui juga el Barça, partit de tercera jornada de fase d'obertura a la primera divisió masculina.
1: S'enfronten els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana ha fet un bon inici de curs i és colíder amb 6-6 i mirarà de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. El partit a 8:45 del vespre. Diumenge jugarà l'altre català de la categoria, el Catgas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares.
0: En hoquei patins, avui es juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina.
1: A partir de 9:45 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret. L'equip osonenc, que ja va jugar ahir a la pista del Pons Lleida, amb triomf clar del conjunt lleidatà 4-1. Demà es disputaran 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana Masculina. A 7:15, Noia, Vilafranca i Calafell, Xumassanet. I a les 9 del vespre, Reus Caldes.
0: I un últim apunt de waterpolo, perquè avui arrenca la Lliga la Divisió d'Honor Femenina.
1: Amb el partit d'un dels equips catalans, el Catalunya, que rep a l'Etxell de Canari a partir de 8:45 del vespre. La resta d'aquesta primera jornada es jugarà demà.

0: I ja és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà, dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més, es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'Hockey Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Santboiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Divendres 25 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Cap de setmana, com hem anat explicant, sense futbol de clubs de la primera divisió masculina, pels partits de seleccions. Demà juga la selecció espanyola amb 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, Roberto, a més de 7 catalans en total, a Wembley contra Anglaterra, on també hi serà un altre blaugrana, Gordon. Aquest vespre en parlen el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i també el capità, el jugador del Barça, Rodri. Sí que tindrem futbol, per exemple, a la Lliga F, ara en parlem, i també a la segona divisió masculina, el Girona, que també té 6 internacionals que han anat amb les seves seleccions, rep avui mateix a Montilivi a l'Albacete, en el partit que obre la 7a jornada de Lliga. I ho fa, com dèiem, amb aquestes 6 baixes que se sumen a les dels lesionats, que Brian Hill i Justin, per exemple, que ja tenia l'equip, el que fa que Quique Álvarez probablement hagi de fer un equip de circumstàncies. En parlava el tècnic a la prèvia.
1: Està clar que quan un té baixes a posicions concentrades i diguéssim a la mateixa posició, un pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? És la nostra feina, és el que hem de fer, és intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, és el que hi ha, afrontar-ho i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé.
0: Segons explicar Quique Álvarez, la intenció és poder recuperar un o dos jugadors de cara al partit de la setmana vinent contra el Mallorca, d'aquests 6 internacionals. El Girona comença 8è aquesta 7a jornada amb 10 punts, oportunitat per, com dèiem, pujar a la classificació. Un més 11 n'ha sumat fins ara l'altre català de la categoria, el Sabadell, que ha començat molt bé i demà buscarà a Vigo la que seria la primera victòria fora de casa. Després de superar clarament diumenge passat a la Nova Creu Alta un dels candidats a l'ascens, l'Oviedo, el conjunt arrequinat s'enfronta demà, com dèiem, al Certa Fortuna. Demà 6:45 serà aquest partit. I en categoria femenina també demà juguen dos dels tres catalans. A les 12 del migdia, el torn del Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: El Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la 5a jornada de la Lliga F. Les badalonines, quartes en la classificació de la competició, arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat en un partit on l'expulsió de Maria Valenzuela a la mitja hora va deixar l'equip amb 10. El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
3: Para mí el Granada lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
2: El maig es disputarà al municipal de Palamós a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sílvia. També demà juga el Barça, 4:45 de la tarda a Logroño, el Barça que ve de debutar a la Champions i dimecres vinent també té partit europeu, en aquest cas al camp de la Roma. Finalment l'Espanyol visitarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Coruña. Més futbol. A la primera federació masculina demà tenim el primer duel català de la temporada. El nou estadi Costa Daurada s'enfronta en un Nàstic que va veure la setmana passada frenat el seu bon inici de Lliga.

0: i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una, i és una cosa que anem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
1: Xisco Campos segurament farà canvis a l'onze inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
2: Gràcies, Jordi. Demà a 6:45 començarà aquest Nàstic Sant Andreu. L'Europa estrenarà entrenador amb el debut de Luis Blanco a la banqueta diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Més agenda tornant a la categoria femenina. La primera federació, el filial del Barça, juga demà a migdia al camp d'Osasuna. I a la segona federació masculina, demà tenim 3 partits amb Emergència Catalana. A 6:15, Ebro a Terrassa. I a les 7, el Manresa Logroñés B i el Barça Atlètic Penya Esport. A la tercera federació masculina, demà només es juga el San Juan Atlético Moncada Tona, mentre que diumenge tancarà la jornada un Badalona-Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: Després de sumar la primera victòria de la temporada, el Sant Cristóbal viatja fins a Badalona per continuar aquesta bona dinàmica i enllaçar dues victòries consecutives. El conjunt agarenc afronta amb tota la plantilla a disposició aquest maig davant un Badalona que està cridat a ser un dels equips que està en aquesta llista de candidats per pujar de categoria o com a mínim per jugar al playoff d'ascens. Un Cristian García que destaca el pas endavant que ha donat al seu equip i també el més important, l'inici a casa, sumant 4 de 6 punts possibles, que recordem era una mica l'assignatura pendent les darreres temporades.
4: Si queremos conseguir el objetivo lo antes posible, haciendo fuertes en casa, lo conseguiremos más holgadamente. Creo que los últimos 2 años que estuve aquí, más el medio año, creo que en casa no hemos tenido muy buenos réditos, hemos estado igual fuera de casa que en casa, y lo que buscamos es un poco haciendo fuertes aquí, dominar nuestro campo y eso.
3: Doncs un Sant Cristóbal que vol donar un passet endavant, recordem, ha sumat 4 dels 9 punts en joc, per tant, una bona oportunitat per donar aquest salt qualitatiu.
2: Gràcies, Miqui. Per rematar l'agenda en futbol, a la Lliga Elite demà juga un Argentona a Viladecans. La resta de la jornada serà diumenge, inclòs el partit que es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Diumenge a la tarda, el Rubí Martorell, Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
5: El primer equip del Club de Futbol Martorell disputa aquest diumenge a les 4:05 de la tarda el primer desplaçament de la temporada a la Lliga Elite. Els blanquivermells visiten el camp de la Unió Esportiva Rubí després d'haver sumat un punt en l'estrena contra el Sabadell B. El conjunt local, per la seva banda, arriba al partit després de perdre per 2-1 al camp del Viladecans. L'entrenador del Club de Futbol Martorell, Edu Berrocal, espera un partit intens davant d'un Rubí necessitat de punts i considera que l'equip haurà de millorar l'eficàcia de cara a porteria.
6: Doncs ens esperem un Rubí amb moltes ganes de guanyar perquè venen de perdre el seu primer partit a Viladecans, juguen a casa, segur que tenen molta fam de guanyar, segur que serà un partit molt intens, molt disputat, semblant el que hem viscut aquest diumenge, i haurem de fer moltes coses molt bé per poder-nos emportar 3 punts. Però bueno, a destacar, si haguessis de destacar alguna cosa en comparació amb el partit que hem jugat, doncs potser ser una miqueta més efectius quan sigui el nostre moment i a l'àrea doncs ser més efectius.
5: Després del primer partit a la categoria, Berrocal assegura que les sensacions del vestidor són positives i que el Club de Futbol Martorell se sent preparat pel repte.
2: Gràcies, Gerard. S'ajorna el partit de l'Associació Esportiva Prat, que demà disputarà l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei per poder jugar a aquesta primera ronda de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Serà a Eivissa, al camp del Sant Rafel. La tornada es disputarà diumenge de la setmana vinent, 4 d'octubre. Al Prat Ràdio, Nil Piera.
7: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al Club de Futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elite i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a

0: Des del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM o a través de www.elpratradio.com.
1: Gràcies, Nil. Per cert, encara pendents de l'Austràlia-Brasil, ara mateix, amistós internacional de seleccions de futbol, amb victòria momentània d'Austràlia, 1-0, minut 75. Encara juga Rafinha, que ha sortit de titular amb el dorsal 10 a l'esquena. Per exemple, Ancelotti ja ha canviat a Vinícius Júnior, que també ha sortit de titular, i també al madridista Endrick, que també ha estat titular a la davantera. Com dèiem, tots dos ja han estat substituïts, encara juga el blaugrana Rafinha. Parlem de bàsquet. Victòria al Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina. Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
2: Si et soc sincer, coneixia l'energia i l'ambient que es crea aquí al Palau Blaugrana, però mai l'havia sentit de la manera com l'he sentit avui com a entrenador. He vist que els jugadors estaven realment motivats i això els ha donat molta confiança. Tenim un equip nou, molts jugadors nous, algun d'ells sense experiència a l'Eurolliga. Per tant, és per això que crec que pel que fa als jugadors que ja tenen aquesta experiència ha estat superimportant com han reaccionat i marcat el canvi pels altres.
1: I en el mateix sentit s'expressava una de les peces claus ahir, Darío Brizuela, que juntament amb Panther i Parras van posar l'equip a l'esquena per completar la remuntada.
3: ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón o reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que la segunda parte lo hemos hecho muy bien y no estamos en la situación de que se pueda entrenar mucho, así que sabíamos que estos automatismos, como tú has dicho, hay que construirlos en los partidos y hoy creo que lo hemos hecho muy bien en general. Siempre, siempre. Para mí jugar aquí en el Palau es lo más, así que disfruto siempre.
1: El Barça que tornarà a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de Lliga CB contra el Leima Corunya. De fet, la setmana vinent ja hi ha doble jornada d'Eurolliga masculina per al Barça. I avui mateix, encara en bàsquet, es juguen els quarts de final de la Lliga Catalana Tercera FEB, que es decidirà aquest cap de setmana a Mollerussa. A 3:15 juga l'equip anfitrió contra el Granollers i també tenim un Igualada Montgat. A les 8, l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet L'Hospitalet i a 8:15 el CC Valls, Real Ciutat de Valls, David Prats.
4: Els de l'Alt Camp, que no guanyen aquesta competició des de l'any 2001, busquen un lloc a la Final Four, que es disputarà a Mollerussa aquest cap de setmana. Sobre el CESA, el tècnic Miqui Larràs el descriu com un equip exigent.
5: Serà un partit molt dur, una pista molt dura, una pista d'un club històric de Barcelona, un equip molt consistent com a equip, com a grup, perquè és un equip que els jugadors juguen junts fa anys i es coneixen molt bé, i això es nota. No tenen potser un roster de jugadors super contrastat a la categoria, però sí tenen un grup de jugadors molt, molt complet.
4: Si el CB Valls supera l'eliminatòria, disputarien la semifinal dissabte a les 7 de la tarda amb el vencedor del partit entre l'Igualada i el Montgat. La final està prevista per diumenge a 7:45 del vespre.
1: Gràcies, David. En handbol, el Barça ha debutat aquest mateix migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler i amb victòria clara d'11-33-44. Els blaugranes que defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega també hi ha, en aquest cas, el Zamalek egipci, al qual s'enfronten diumenge, i el Montada marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent. I encara en handbol, tornant a la categoria masculina, en aquest cas també tenim un partit avançat avui de la segona jornada de la primera estatal, amb el Garbí, Palafrugell i Calella. Ràdio Calella, Jordi Terma.
6: El Garbí Arena serà l'escenari de l'encontre entre el Garbí de Palafrugell i la Unió Esportiva Handbol Calella, que s'enfrontaran aquest divendres a les 9 del vespre en partit corresponent a la segona jornada de Lliga de la Primera Nacional. Els calellencs han encetat la seva segona temporada a la Primera Nacional amb una molt treballada victòria contra el Sant Quirze, 26-23. Aquesta temporada els de Jaume Soler s'han reforçat per consolidar-se a la categoria en l'any en què Calella és la ciutat de l'handbol català. Es dona la circumstància que aquesta setmana els calellencs celebren la seva festa major i l'any han tornat a la categoria nacional. Van perdre el primer partit jugat a Palafrugell de forma contundent, 29-37, amb el Sant Vicenç. L'objectiu dels palafrugellencs és la de mantenir la categoria. Tot i la diferència de resultats a la primera jornada, de ben segur que es veurà un partit molt disputat en una de les pistes més animades de la Lliga.
1: Gràcies, Jordi. En hoquei patins avui juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina. A partir de 2:15 de la nit s'enfronta amb Voltregà i Lloret, l'equip osonenc que ja va jugar ahir a la pista del Pons d'Ella amb derrota clara 4-1, victòria per al conjunt lleidatà. Demà tindrem 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana. 6:45, Calafell, Xum-Mastenet d'una banda i Noia Vilafranca de l'altra. A Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
7: Aquest dissabte, 8:15 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Leja Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
8: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
7: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
1: Gràcies, Miquel. I un últim punt abans d'acabar. En rugbi, aquest cap de setmana arrenca la Lliga a la Divisió Nord masculina i diumenge al migdia ho farà l'únic equip català de la categoria, la Unió Esportiva Santboiana, que rep el Valdir i Aleu a El Salvador en un partit que es podrà veure a la xarxa Més. En parlàvem abans. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
9: La Unió Esportiva Santboiana comença aquest diumenge una nova temporada. Després de salvar-se l'última jornada de la temporada anterior, el Degà d'Ona inicia un any més competint a la Divisió d'Honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals, que han sigut substituïts en gran part per jugadors de la casa que pugen del sub-23. El primer duel serà contra el Salvador, que ve de ser campió de Lliga l'any 2025. Un dels capitans de la Santboiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'espera d'aquest primer duel.
10: La veritat és que hem treballat moltíssim, estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic, però bueno, ja són molts partits contra ells, també sabem com són i sabem que el Valdiri apreta molt i que tenim aquesta cosa a la nostra banda, no? Que podem jugar a casa, que ens dona moltíssim. Guanyar el Salvador i començar la Lliga amb el peu dret.
9: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdiri Leu, donant el tret d'inici a una temporada més de la Unió Esportiva Santboiana a la màxima categoria del rugbi estatal. It's Friday.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar l'element que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: Els esports, un Girona amb baixes, obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, vessa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, feta aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nou vinguts continguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i per tant el govern d'Espanya i per tant és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, el dia a dia.
3: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
13: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
16: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
17: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
15: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
1: Notícies en xarxa.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
18: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprenda a luchar por la suya.
3: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
3: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
19: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no en aquest cas a la Comunitat de Madrid.
3: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I encara en clau social hem de passar per la l'Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
20: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
21: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
20: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
5: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
6: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
5: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
22: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que va celebrar el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocus Ona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocus Ona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per els vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
3: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
0: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
3: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
2: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
7: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
2: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
8: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: Bola negra.
26: ¿Por qué t'han echat la bola negra?
27: ¿Qué t'han dicho?
28: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
30: Un tiro en la cabeza.
31: Pero lo haces tú, lo va a hacer otro, vamos, dispara!
3: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Canes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació que es coneixerà el 21 de gener.
0: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
32: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
33: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. Sí. S'ha reservat la plaça dels americanos, com a tal, per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
32: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
0: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netbrenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
3: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
0: Per cert, l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
3: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona en baixes obre la jornada segona divisió.
34: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar el partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
9: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
4: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
34: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 7:45 de la tarda. A la primera federació demà partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
10: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconèixer que encara són un equip en formació i en molts aspectes a millorar.
11: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una, i és una cosa que dèiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
10: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
34: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby us destaquem, diumenge a les 12, Sant Boian al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bon projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
0: En cultura arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardo i Guita Rica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: En esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria, a Montilivi amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusió inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i per tant el govern d'Espanya i per tant és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
13: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'Escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar el ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
15: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
16: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
14: A canvi del seu suport s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el Programa Municipal de Reforç Educatiu Gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del parc taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord, i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per a fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
17: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell, i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
18: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
17: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari, i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
19: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
19: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
20: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de

0: d'una màquina de Rex Catering. Es tracta d'un aparell s'hi ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
1: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
2: La idea doncs és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
1: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
4: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
3: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
6: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
5: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic, perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
7: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
8: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant el preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
7: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
9: La Deo Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la festa

0: de la Verema, que s'emmarca en la celebració aquest 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de l'ADO des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
1: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
0: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
2: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
3: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
4: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
5: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
4: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: I és moment per la cultura.
6: T'has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
7: Bola negra.
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: ¿Por qué te han echado la bola negra?
11: ¿Qué te han dicho?
12: Que soy homosexual.
13: ¿Y lo eres?
3: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
14: Miquel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Òscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es
3: comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
14: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
3: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
14: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.

Tornem a Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent a Barcelona.

0: Germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
1: Amb Oasis arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
2: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, QE de la categoria, a Montilivi amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: I demà el Centre d'Esports Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 6:45 de la tarda. A la Primera Federació demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la Tercera Federació Femenina partides entre el Sant Gabriel i el Girona. El duel en directe a les televisions locals i a la xarxa més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristóbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
5: Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
2: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boiana, El Salvador, partidars de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma La Xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Sí?

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació el 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
4: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
3: I el govern central, els BOE i Junts, mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns insten a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
5: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. Hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el dret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
2: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
3: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
2: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitaneixi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
4: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
2: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 8:45 del vespre. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
5: Vinga, allez.

0: la veu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
3: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista, que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
2: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí A taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent.
4: Soy mujer, soy madre. No puedo tener hijos, escribo. No puedo tener hijos, soy madre, escribo, soy mujer. Soy madre, no puedo tener hijos, escribo, soy mujer. Me gusta ver a los gorriones descansar sobre los cables de alta tensión frente a mi despacho en las afueras de Madrid. Se distribuyen sobre la línea negra equidistantes, como las notas de un pentagrama en el cielo. Hace poco me enteré por casualidad de que los pájaros se colocan así porque esa es su forma de estar juntos. Existe una distancia mínima intraespecie que no les permite estar más cerca de un individuo de lo que se aproximan sobre el cable. Por eso guardan siempre distancias regulares de separación. A veces, cuando uno de ellos se harta de estar tan cerca del resto, sale volando. Eso es ser pájaro. Yo no soy pájaro, soy una mujer. Y algunas tardes intento adivinar, justo antes de disolverme en el atasco que me llevará a casa, cuál es la distancia mínima que debería mantener respecto de otros individuos de mi especie. Algunos días, como hoy, me pregunto si existe para mí siquiera una distancia. Pero la verdad es que, desde que soy madre, las referencias han saltado por los aires. De hecho, todo ha saltado por los aires. Todo menos yo. Porque a diferencia de los pájaros, yo no puedo volar. Así es como la periodista y escritora Nuria Lavari comienza su novela La mejor madre del mundo. En ella, Lavari explora la maternidad contemporánea, la que se supone sin tapujos y que, sin embargo, sigue abrazando mitos y modas, juicios y miedos. El sexo, el cuerpo, el trabajo, las diferencias entre hombres y mujeres y lo más primitivo del deseo de ser madre convergen en una novela que disecciona la maternidad, incluidas sus propias contradicciones. Nuria Lavari no se calla nada. Cargada de ironía, su novela también consigue hacernos reír. Y ver la maternidad así, desde la verdad y desde la risa, llamando a las cosas por su nombre, es una gran manera de romper mitos y de sentirnos menos solas en esa individualidad que también es ser madre.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern central, PSOE i Junts recuperen el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tombin tal com va passar la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. En aquest sentit, i des dels comuns, s'insta l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures anti desnonament per evitar casos com el de Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit Junts que no pot fer costat al PP i Vox.
3: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu.
2: I Barcelona ha declarat la guerra als creuers d'Escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en plenari l'encariment progressiu de la taxa turística fins als 24 euros. D'aquesta manera vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però en canvi fan més ús, un ús més intensiu de l'espai públic. El ple ha aprovat de forma també definitiva congelar 4 euros el recàrrec dels albergs. Totes dues mesures han prosperat amb els vots a favor de PSC, Junts per Barcelona i Esquerra Republicana i l'oposició dels comuns PP i Vox. I l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat als Mossos el robatori del cablejat elèctric de coure que pertany a la xarxa d'enllumenat públic municipal en tres sectors diferents del nucli antic. Durant les nits del 19 i el 21 de setembre es van detectar les sustraccions que afecten 270 metres lineals. Això ha provocat la interrupció de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i ha deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. El consistori ho xifra en 5.200 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat aquesta tarda després d'abonar la fiança de 80.000 euros fitxada pel jutge de Viella. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. El Gran Teatre de Liceu inaugura ara a les 6 de la tarda la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Nechats. La soprano russa Anna Netrebko encapçala el repartiment.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
5: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats d'aquesta setmana mateix. Les comencem a Barcelona avui amb una banda de rock independent que es diu Demà, integrada per 5 components. El grup és originari del barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, i ens presenten un EP debut que es diu Potser Demà, i amb la cançó Per Barcelona, que és la que escoltarem, ens parla d'una història d'amor i nostàlgia ambientada als carrers de Barcelona. Per començar, doncs, amb els Demà i Per Barcelona.

La cançó que ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana es diu Per Barcelona i ens la porten els Demà, aquest grup de música independent que s'ha apropat a nosaltres amb la seva nova cançó i que forma part del seu EP anomenat Potser Demà, en el qual hi trobem, a part d'aquesta, tres cançons més. Seguim endavant en aquests primers minuts d'estrenes, ara amb Carly Simon. Carly Simon és una llegendària cantant, compositora i escriptora nord-americana, nascuda a la ciutat de Nova York i que va saltar la fama internacional durant la dècada dels anys 70, gràcies a cançons, sobretot, de caràcter molt personal i biogràfic. I ens presenta ja noves cançons als seus 83 anys. Howl és el senzill de presentació del seu àlbum anomenat Combs in Waves, el seu primer disc amb material original en prop de 2 dècades.

La nova cançó de Carly Simon, després de dues dècades absenta del món de la música, es diu Howl i forma part del seu nou disc Combs in Waves. Aquesta és la seva tornada en aquest 2026 de la cantant i també escriptora i compositora nord-americana. Seguim endavant, tornem a Catalunya, tornem a casa nostra, ara mateix amb la veu i el so d'una cantautora i guitarrista emergent originària de Vegas, a Barcelona. Ella es diu Cris Tena i va néixer en un entorn molt musical i es va donar a conèixer el panorama musical amb treballs com Game Girl, el 2023, i Mai Adeu, l'any passat, el 2025. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, és Estat Límits. El senzill cobra una nova etapa en la seva trajectòria.

Estat límit, aquesta és la nova cançó de Cristina, la cançó que és fruit de la seva manera d'escriure des de la intimitat i així agafant les pròpies vivències personals per traduir-les en música, com hem pogut comprovar ara mateix. Estem compartint estrenes i anem d'aquí cap allà, des de Catalunya, ens obrim a altres indrets d'arreu del món i ara mateix ens anem fins a Melbourne, Austràlia, per escoltar la veu de Jacotin, nom artístic de Chelsea Jacotin, una cantant i compositora de rhythm and blues i de soul, té 20 anys, és una veu potent i ens parla a la cançó Aeroplanes, retrat íntim, sobre com la distància geogràfica i el pas del temps afecten i transformen les relacions. Així sona.

Així ha sonat Jaco Ten amb la seva cançó Aeroplanes. Des de Melbourne, des d'Austràlia, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, perquè ara ens arriben Doctor Kim Si, Pol Sassi i Nito, que són tres artistes emergents de l'escena urbana, el pop digital i el rap en català. Doctor Kim Si, sobrenom artístic d'en Kim Cirera, és un cantant, lletrista i productor originari d'Igualada, i Pol Sassi i Nito són també joves creadors i productors vinculats a la mateixa escena de música urbana a Catalunya. Junts ens proposen aquesta peça anomenada Sense ofegar-me.

Sense ofegar-me, aquesta és una altra de les cançons, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana a estrenes. Doctor Kimsey, Paul Sassy i Nito, junts per aquesta cançó que hem compartit ara mateix. Seguim endavant, ara mateix anem fins a Londres, a Gran Bretanya, amb una banda, un trio musical d'indie pop i pop alternatiu que destaca per un so fresc, com comprovarem amb la seva nova cançó anomenada Memory Star. Es diuen Kismet. Kismet.

Des de Gran Bretanya, així ens han arribat a Kismet i la seva nova cançó anomenada Memory Star. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, i tornem a Catalunya per escoltar a Miquel Rubio, que és un jove cantant, compositor i ballarí. Ell ens porta aquesta cançó que es diu Viciada.

És el ritme de Miquel Rubio, així ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Viciada. Seguim endavant, més històries musicals noves, ara mateix amb Sienna Spiro, que és una cantant, compositora i pianista que arriba des de Londres, Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que ens parla d'una decepció, d'una promesa incomplerta. Es diu Great Expectation, la nova de Sienna Spiro.

Es diu Jove Drai, nom artístic de Martí Vilaseca. És un productor, cantant i artista de l'escena electrònica i urbana, originari de Vallcarca, un barri de Barcelona. La cançó que hem escoltat d'ell és El que menys ressona i és una reivindicació. La cançó s'estructura com un manifest urbà que reivindica la ciutat de Barcelona com un autèntic epicentre de talent, d'avantguarda i de creativitat artística. El que menys se'n ressona, una altra de les novetats de la setmana, amb Jove Drai, que ens ha acompanyat en aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí i ara mateix anem a fer un viatge cap al Canadà per escoltar la veu i el so de la nova cançó de Carly Rae Jepsen. La cançó es diu Don't Leave Me on the Dance Floor.

Don't Leave Me on the Dance Floor. Aquesta és la nova cançó de Carly Rae Jepsen. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta compositora i cantant de Canadà. Del Canadà, doncs, anem, tornem, més ben dit, a casa nostra per escoltar Aquarella i Sally Sarau. Són dos projectes musicals actius dins de la nova escena pop. Aquarella és un projecte musical d'electropop i música electrònica, i Sally Sarau és una cantant i artista originària de Barcelona. Tots dos amb la cançó anomenada Aire Pur, és una cançó col·laborativa i que ens parla de la cerca d'alliberament emocional. Així sona Aire Pur amb Aquarella i Sally Sarau.

Aquarella i Sally Sarau. Aquesta és la cançó que comparteixen junts, Aire pur, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per una clàssica, com és el nom de Chaka Khan, nom artístic d'Yvette Mary Stevens, que és una cèlebre cantant i compositora nord-americana, nascuda a Chicago, a Illinois, coneguda mundialment com la reina del funk. Ella ha tingut diverses cançons que han estat números 1 arreu del món, com Ain't Nobody o I'm Every Woman. I ara, als seus 73 anys, es presenta noves cançons amb un disc que es diu Chuckzilla i amb aquesta peça anomenada Curious Subjects.

La cançó es diu Curious Subject. És una de les noves que formen part del nou disc de la cantant i compositora nord-americana Chaka Khan, la seva tornada al món de la música amb cançons com aquesta. Tornem a Catalunya amb els Minoria, que és un grup de rock alternatiu i dissident originari de Barcelona, una banda que es va formar fa un parell d'anys, el 2024, per quatre amics que comparteixen inquietuds, sobretot musicals. La seva cançó que escoltarem d'ells és Obre els ulls, que és la vuitena cançó del seu àlbum de debut, anomenat Aixecar-se per volar, que va ser publicat la primavera passada. Ja.

És el ritme i és la força musical dels Minoria, aquesta banda que arriben des de Barcelona, i amb la seva cançó Obre els ulls, que forma part del seu disc Aixecar-se per volar. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i ho farem amb Maribu State, que és un prestigiós duet de música electrònica originari de Gran Bretanya, del Regne Unit, i amb la cançó Black Oak, que és un dels temes centrals del seu tercer àlbum d'estudi, que va sortir a principis de l'any passat, i que ens parla del suport incondicional i la sanació. Black Oak és la cançó que posarà el punt i final a aquestes estrenes amb els Maribu State. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adéu-siau.

0: 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. Jordi Fortià.
2: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
3: De poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
0: La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
2: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
4: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
5: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
2: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
6: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
7: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
0: En cultura, arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
2: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeo i Guitarrica de la Fuente encapçalant el repartiment.
0: I en esport, Joel Gomis, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada de la segona divisió.
8: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogó arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, a l'igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, circulació en general cada cop més fluida, més còmoda. No ha estat, en general, globalment, una tarda complicada, però sí que puntualment alguna via amb alguna retenció, amb algun accident que ha complicat la mobilitat. En aquest sentit, a l'autopista P7 ens queda un tram d'uns 2-3 quilòmetres de lentitud amb aturades a l'altura de Gelida, després d'un accident d'aquesta tarda força més a cavall, a la Granada del Penedès. Tot això en sentit de Tarragona, millorant ràpidament, però encara amb aquest tram que va ple a l'altura de Gelida. A l'autovia 2, en aquest cas, a l'altura de Jorba, aquest tram afectat per obres, sentit Igualada, vaja, sentit contrari, sentit Lleida, que dificulta la mobilitat al llarg d'uns 2-3 quilòmetres en aquesta direcció. I després alguns punts doncs, amb trànsit intens, trànsit una mica més espès, la C55, per exemple, Castellgalí, en sentit Manresa, o la C58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. De moment, no passa d'aquí. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: I també hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. Esther Minguell.
5: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Hem de poder compartir des del punt de vista de govern que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació. Doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
5: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: Ho dèiem en portada, l'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
7: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
8: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
7: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
9: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
7: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la porta portaveu Lorena Roldán la qüestió lingüística.
10: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcció nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
7: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents però no expropiacions.
4: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
12: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no en aquest cas a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
13: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text, que substitueix l'anterior ordenança del 2007, ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: A l'Ampolla, l'alcalde Francesc Arassa presenta aquesta hora la renúncia després de prop de 16 anys al càrrec. Ho fa en el ple municipal d'aquest vespre, Canal Terres de l'Ebre. Daniel Cor, molt bona tarda.
16: Bon vespre. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, ha fet oficial la seva renúncia al càrrec després de gairebé 16 anys al capdavant del consistori. La dimissió s'ha formalitzat en un ple extraordinari que ha començat a les 7 de la tarda i que té com a únic punt de l'ordre del dia prendre coneixement de la renúncia. Francesc Arasa, de Junts, serà rellevat com a alcalde per l'actual primer tinent d'alcalde, Víctor Colomines, que haurà de ser investit en un nou ple que se celebrarà en els pròxims 10 dies. La renúncia arriba mesos després que Arasa fos investigat per una presumpta prevaricació administrativa relacionada amb diversos contractes municipals, però ell mateix ha assegurat que la investigació no ha tingut res a veure amb la seva decisió. Tot i deixar l'alcaldia, Arasa continuarà al govern municipal com a primer tinent d'alcalde mantenint les àrees d'urbanisme i hisenda. Durant el ple, Arasa ha insistit en els motius de la seva renúncia i ha reivindicat la feina feta durant els gairebé 16 anys al capdavant de l'Ajuntament.
0: Moltíssimes gràcies, Daniel. I Barcelona declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé.
17: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
18: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
19: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
17: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pel gimnàs municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament demana expulsar un equip de futbol que es feia dir, o es fa dir, Bayern de los Caídos.
4: Es tracta d'un dels equips d'una lliga de futbol amateur d'Horta en què jugaven dos membres de Vox. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'aquesta lliga perquè l'escut de l'equip incorpora el nom Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats, experts en memòria històrica, hagi portat el cas a la Fiscalia.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre, a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar els agents i que van poder evitar el segrest.
0: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: I segon parapentista mort en un accident en dos dies al Bages, la víctima ha caigut a prop de la carretera a Santpedor.
4: Un parapentista mort en un accident de Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, al Bages. Segons ha informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera B4501. El parapentista ha impactat contra un cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
0: Primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
20: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió reunió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
1: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
20: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Encara en l'àmbit sanitari, alerten sobre la importància de vacunar-se davant del repunt de contagis per Covid-19. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
21: Comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària, un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Ureña, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
22: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries alta sobretot. I aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes. Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
21: Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mentenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
23: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
24: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
23: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
0: I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Arnau Olmos.
25: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
26: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
25: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: En cultura, La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars, arriba avui als cinemes.
27: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre altres.
0: També el Gran Teatre del Liceu inaugura a aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Ida, de l'artista iraniana Shirin Nejat.
27: La soprano russa Anna Nebrecko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: Per cert, que l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
27: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: I Tortosa es prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
2: La 13a edició del festival a Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestratén és la directora del festival.
5: Podrem trobar des d'arròs del Delta, a un dels espais, mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que ens recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no?, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
2: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 8:45 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafañe, de Girona FM.
3: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Radio Ciutat de Badalona.
5: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
6: Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
5: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
2: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Els blaugranes han estat clars dominadors del duel i Dick Amem, amb 11 gols, ha estat el màxim golejador culer. Diumenge, els d'Antonio Carlos Ortega jugaran la segona jornada de la Lligueta contra el Zamalek egipci.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. Jordi Fortià.
2: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
3: De poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
0: La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
2: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
4: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
5: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: Barcelona declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprova un plenari en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
2: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
6: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
7: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
0: En cultura, arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars.
2: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardé, Guitarrica, De La Fuente, encapçalen el repartiment.
0: I en esport, Joel Gómez, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada a la segona divisió.
8: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogó arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, al igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ara ja molt més tranquil, no hi ha hagut tampoc moltes complicacions. Estem en aquest pont de la festivitat de la Mercè i, per tant, s'ha notat menys mobilitat aquesta tarda de divendres. En tot cas, ens queda, per exemple, en el cas de la C12, a l'altura de Corbins, a causa d'un accident es dona pas alternatiu. Hi ha aturades puntuals, això sí, en els dos sentits de la marxa. També recordar que es manté la Nacional 154 a Puigcerdà tallada per la retirada d'un camió volcat aquí en aquest punt de la via i també les obres que encara dificulten la mobilitat una mica a l'autovia 2, especialment al tram de Jorba, un parell de quilòmetres en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya, Esther Minguell.
5: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Hem de poder compartir des del punt de vista de govern que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
5: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen en els sindicats.
0: Doncs ho dèiem ara en portada, l'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
7: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
8: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
7: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
9: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
7: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
10: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización financiación no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
7: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents, però no expropiacions.
4: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa, ha advertit a Junts que no pot fer costat al PP ni a Vox.
12: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també doncs en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
13: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Això vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bebé.
16: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
17: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
18: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
16: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pel gimnàs municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 de la vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar als agents i que el van poder evitar el segrest.
0: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: I segon parapentista mor en un accident en dos dies al Bages. La víctima ha caigut prop de la carretera a Santpedor.
4: Un parapentista mor en un accident a Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, a Bages. Segons han informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera BB-4501. El parapentista ha impactat contra el cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
0: Primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
19: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Ferrés.
20: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers

0: vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària. Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Ureña, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
1: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries altes sobretot. I aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes, Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
0: Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
2: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
3: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
4: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
3: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i la pujada de costos. Ho ha dit a Lleida, a la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implica't, Lleida Televisió. Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
7: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com vam fer també amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
2: I Endesa invertirà 930.000 euros per modernitzar i reforçar la xarxa a Castellà després dels darrers talls de llum. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
8: Després de diferents talls de llum a l'estiu, Endesa va presentar un pla d'actuacions tant al nucli urbà com a les urbanitzacions que passen per soterrar línies de mitja tensió que faria més fàcil recuperar el subministrament. Així ho explica l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera.
9: El dia 3 de setembre l'empresa ens va presentar un pla d'actuacions, bàsicament per soterrar un parell de línies de mitja tensió, de manera que en el cas de que es produís una avaria seria molt més fàcil poder recuperar el subministre que si fossin les línies aèries.
8: El pla d'Endesa també preveu crear noves connexions amb baixa tensió i reformar i digitalitzar diverses instal·lacions amb ampliacions de potència per poder assumir un augment del consum.
2: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Oscars, ha arribat avui als cinemes.
10: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres.
2: També el Gran Teatre del Liceu inaugura a aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Neshat.
10: La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
2: Per cert, que l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
10: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.

0: prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
1: La 13a edició del festival a Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestraten és la directora del festival.
2: Podrem trobar des d'arròs del Delta a un dels espais, mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que ens recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
1: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 8:45 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafañe, de Girona FM.
3: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
6: Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
5: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
2: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Diumenge, els culers jugaran la segona jornada de la Lligueta. Òscar Grau és jugador del Barça.
7: Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content i res, a seguir millorant i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
2: En rugbi, diumenge comença la divisió d'honor masculina amb la Santboiana començant un nou projecte. Albert Vilà, Ràdio Sant Boi.
8: El Degà dona inici a un any més competint a la divisió d'honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals. Un dels capitans de la Santboiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'espera d'aquest primer duel.
9: La veritat és que hem treballat moltíssim, estem preparats, hem fet tot lo possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic.
8: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdire Leu.
2: Un partit que es podrà veure en directe per la xarxa Més. La resta del menú esportiu de la casa per aquest cap de setmana comença demà a les 4 de la tarda amb un Jack Vilaseca d'hoquei i continuarà a les 6 amb un Sant Gabriel Girona de la Tercera Federació Femenina de Futbol. Diumenge, més enllà del rugbi, tarda també de futbol masculí. A les 4, Badalona-Sant Cristóbal de Tercera i a les 6, Terrassa-Girona B. Tot això, l'Ali, per la xarxa Més.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern central, SUE i Junts han recuperat el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tomin, tal com va passar a la darrera votació al Congrés. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires a la resta de grups parlamentaris per poder després convalidar el decret al Congrés. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Ortasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificació fiscals als propietaris afectats per la pròrroga dels lloguers, davant l'urgència d'aprovar el decret al Congrés. Els escoltem tots dos.
3: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos.
4: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
2: I govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera que s'ha fet aquest matí al Palau en tots els grups parlamentaris. Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que aquestes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant en el dia a dia. L'escoltem.
5: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
2: Els Mossos han tornat a detenir avui el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes després que el cos hagi rebut 6 denúncies més que eleven a 9 el total dels casos. L'home ha passat novament a disposició judicial. I l'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'una lliga de futbol amateur d'Horta perquè l'escut de l'equip incorpora el nom de Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats experts en memòria històrica hagi portat el cas a la Fiscalia. Darrer apunt, Canet de Mar ja ho té tot a punt per la celebració de la 18a edició de la Fira del Mercat Modernista des d'avui i fins diumenge. ZFM.

0: 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. En marxa la presentació de la 7a edició de la cursa solidària On Codines Trail, que enguany porta novetats. La nostra companya d'Ona Codinenca, Laia de Déu, en té els detalls. Bona nit, Laia.
3: Bona nit, doncs sí, just encara està, ara mateix està a punt d'acabar, i una de les novetats en aquesta 7a edició de l'On Codines Trail és l'On Codines Bike, que sortirà des de Santa Eulàlia i tindrà un recorregut d'uns 120 quilòmetres en bici de muntanya. Pel que fa als que corren i caminen, el recorregut seran d'uns 50 quilòmetres l'M1 i l'M2 i un de 80, i sortiran aquests tres de l'Ametlla. Enguany l'objectiu de donatiu serà de 500.000 euros. També tenim la 5a edició de la Petita On Codines, que celebrarà el 14 de març. I aquestes són algunes de les novetats d'enguany. La veritat, aquí han vingut també la Diputació, membres de la Diputació de la Generalitat, a donar suport doncs, en aquest acte de presentació del que serà la 7a edició de l'On Codines Trail d'enguany.
2: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs ja sentíem 500.000 euros. I compte enrere també a partir del 5 d'octubre per la nova campanya de vacunació de la grip i la Covid. Enguany sembla que hi ha força casos, han augmentat en comparacions anteriors. Ara mateix hi ha una incidència de 400 afectats per cada 100.000 habitants. Escoltem Montse Orenya, que des de l'atenció primària ens demana que ens vacunem.
4: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries altes sobretot, i aquest increment, el que estem veient és que a més la majoria són per casos Covid. En general es tracten igual que la grip i són molt benignes, una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc. Per tant, tots tranquils, però alerta.
2: El jutge de Viella ha donat 3 dies a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per pagar la fiança de 80.000 euros i evitar la presó. Durant aquests 3 dies estarà en llibertat sense passaport, amb prohibició de sortir del país. Si acaba el termini i no ha dipositat la quantitat, haurà d'anar a la presó. I el canal d'Urgell tanca diumenge la campanya del rec amb unes bones reserves d'aigua que són més del 50% de l'embassament de Rialp. Amb tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor i a l'estiu, ha estat sostinguda fins a finals de maig i de fet s'ha allargat fins al setembre. I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, diumenge a les 9 de la nit. No us el perdeu.

0: les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires i discreció a la resta de grups. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat a que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals. Els escoltem tots dos.
3: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos públicos.
4: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
2: Precisament l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada per un fons d'inversió dimecres a la tarda. El consistori madrileny explica que aquest matí ha rebut una proposta dels propietaris per destinar en exclusiva l'allotjament en condicions assequibles, però que la proposta és inviable. L'Ajuntament s'ofereix, en canvi, a fer de mitjancer entre els propietaris i els representants de la llogatera. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació que disposa actualment, no ha identificat evidències. Podrien ser dades bancàries, financeres, mitjançant el pagament DNI o altres informacions. Per cert, sense deixar l'àmbit del transport, els treballadors d'abusos de TMB han anunciat 7 dies més d'aturades parcials durant el mes d'octubre perquè no ha prosperat un preacord amb l'empresa que havia de permetre desconvocar la vaga, que serà els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. I un avió amb destinació a Atlanta ha hagut de tornar a l'aeroport del Prat després de notificar una avaria en un motor poc després de l'airar-se. Segons ha explicat el col·lectiu de controladors aeris, a través de la xarxa X, des de la torre de control s'han vist flames sortint del motor i la tripulació ha comunicat que volia tornar. No hi ha persones ferides. Darrer punt, la DO Montsant celebra demà la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca la celebració del 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer aquesta DO al territori.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 11.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. És la 1.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Son las dúas.
1: Radio Cardedeu 90.7 FM.